0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Són les 12:20 i així iniciem una nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Vall del Vall. Avui és dimarts, és 26 de maig de 2026. M'agrada sempre això, 26-05-26. I estem preparats i preparades per a contar l'actualitat i per a contar tot el que està passant, si no tot una part del que està passant en la nostra comarca des d'ara i fins a les 2 del migdia. Sempre saludem al primer, al nostre benvolgut Lluís Francesc. No, avui no serà diferent. Hola, Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: A veure, què es preveu per a les pròximes hores? Lluís?
3: Es preveu una situació d'estabilitat generalitzada a la península Ibèrica amb predomini de cels poc nuvolosos o buidats, a més d'alguns intervals de núvols alts. Per als nostres interessos seguim amb temps estable i poc nuvolós a Ontinyent i a la Vall del Vallès a partir de demà, quan comencen a pujar les temperatures i progressivament. De moment, este dimarts espera una altra jornada luminosa i càlida amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus, vents variables amb predomini marítim. La temperatura mínima es manté per davant dels 15 graus. Dimecres pugen lleugerament les temperatures, ja podrien tocar superar els 30 graus en molts punts de la Vall d'Albaida, cels poc nuvolosos i vents que bufaran variables.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. Carmen Úbeda, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Miguel, com estem?
2: Molt bé. Avui ja en un programa normal.
4: Sí.
2: Que ahir, clar, estàvem així que
4: no ahir, deixa, ver, no deixa,
2: Alguna persona va preguntar ahir que, però que no teniu programa avui?
4: Sí,
2: o sea,
4: sí, ma mare,
2: ta mare, però que
4: ui, sí,
2: ten... Ahir sí que van tindre programa, però només d'una i mitja a dos, perquè era la convocatòria en directe, donaven la convocatòria.
4: No, si estàveu tots pendents,
2: Sí, no, Tomàs i jo, sobretot estàvem pendents dels jugadors que aniran amb la selecció espanyola al Mundial, que comença en dos setmanetes, en dos o tres setmanetes. Bo, temperatures hores d'ara, Carmen?
4: Estem entre 22 i 26 graus a la nostra comarca. Crec que algun grau menys que ahir. Més fresquitxa la zona de Bocaire, entitat Geneta d'Albaida, és allí on tenen els 22 graus. I la màxima d'avui és 26 graus. Estan a tres municipis, a Guadasséquies, a Quatretonda i a Montitxelvo, on tinguem 25.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
2: Anem a la picaeta, però estan passant coses així a l'estudi. Que...
1: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. La picada.

0: Vinga, anem a la picaeta, que jo deia, estan passant coses. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què ha passat? Que estaves al teu lloc habitual, però t'has alçat i... Què ha passat? Explica'ns, per
2: favor. I hi ha unes alicates damunt de la
1: taula. Sí, unes tisores també.
0: Què ha passat, Esteban?
1: Doncs que he anat a ficar-me en l'auricular, de, com deies, el lloc on habitualment m'assente, i estan trencats. I oh, m'he vingut a un altre lloc.
0: Ah, molt bé, està molt bé, perfecte.
1: Així davant de Carmen i al costat de Tomàs.
0: Sí, ara no veig a Tomàs, però sí, ara sí.
1: I davant.
0: Tomàs, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Això ha estat el culpable, escolteu, eh?
0: Ahí està.
3: Això, el sempre famós ja... Jack.
0: Sí, el Jack que són...
3: El Jack el destripador.
0: De tant entrar i eixir, al final, pues...
2: El bicho.
0: El bicho, així és el bicho tot.
3: El bicho és tot, eh?
0: El aparato no sé què, el bicho.
3: Més Cristiano Ronaldo, el bicho és tot.
0: Exacte. Bo, anem a contar, com sempre, fem a la picaeta, Carmen, els continguts, començant per l'Oi por Oi, i després anirem a la 14, ser deportius, a la ventana, però primer l'Oi por Oi. Què
2: doncs,
0: tenim?
2: Com no podia ser d'altra manera, continuarem amb l'última hora de la vaga educativa, tenim novetats, els contarem tot el que sabem fins a hores d'ara, respecte al que està passant amb els sindicats, amb les reunions, què està passant també a la Vall d'Albaida, i parlarem amb Esteban Navarro, ell és mestre del col·legi i doctor Esplugues, de Montaverner, i resident a la Pobla del Duc, sí. Perquè esta vesprada tenim una concentració a les 7 de la vesprada al Parc Carles Canut de la Pobla del Duc, així que parlarem amb ell perquè ens conte un poc com està vivint la vaga i què tenen preparat per a esta vesprada a la Pobla del Duc.
0: Sí, perquè a més estem parlant durant tota esta vaga indefinida, estem parlant de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, i esta concentració en concret no l'organitza l'Assemblea de Docents, encara que evidentment l'apoyen, però li donen suport, però l'organitza la gent d'allà, de la Pobla del Duc, i volem saber com ha sigut aquesta organització i què és el que passarà, perquè passarà moltes coses, no és una concentració d'allò de anem, es concentrem i ja està. Passaran coses esta vesprada. Què més?
2: Més cosetes. Després arribarà una nova edició de Ser Comarca, és dimarts, així que toca repassar, com fem habitualment, tota l'actualitat dels 34 municipis de la nostra comarca, i també podrem escoltar un reportatge molt especial que hem pogut gravar este matí. Este mateix matí hem anat fins al carrer Santa Rosa número 24 d'Ontinyent.
0: Sí.
2: Hem estat allí junt al regidor de Patrimoni, Òscar Borrell, i el que hem fet ha sigut visitar i conèixer de primera mà una casa, perquè allí s'ha trobat un forn tradicional i una màquina amassadora. Uh-huh. Es tractava d'una execució subsidiària i durant les obres s'ha trobat este forn, que la veritat és que és espectacular. A mi m'ha paregut espectacular, almenys, enorme.
0: Sí.
2: D'un forn antic que hi havia en eixa casa, així que amb Òscar Borrell ho hem parlat.
0: I és de veres que, després ho escoltarem, però és de veres que el mateix Òscar Borrell deia que ell sí recordava que hi havia un forn ahí en eixa casa, però clar, quan van començar a fer les obres i a llevar tot el que hi havia dins, el ripio, que després escoltarem...
2: Sí, exactament, que són els escombros.
0: Clar, que són els escombros, havia col·lapsat totalment o part de la casa, aleshores no podien accedir. Aleshores, no es veia res del que hi havia o podia haver dins de la casa. I per això la sorpresa d'eixe forn, que no és un forn d'ara com coneixeu ara, és un forn de pedra, és un forn que té una cúpula i és molt interessant.
2: Sí, i molt gran, a
0: exacte,
2: més.
0: Exacte.
2: Bueno, després, a través de les xarxes socials, durant esta setmana tindran el vídeo també, així que sí, podran veure-ho per a fer-se una idea de com és eixa casa. Òscar Borrell ens contava que ell no ho recorda del tot, però qui tal vegada sí que ho recorda és Alfred Bernabéu, el cronista oficial d'Ontinyent, així que estarà així al nostre estudi després per a que ens ajudi un poquet a entendre millor la història d'eixa casa, d'eixe carrer, del barri i sobretot també del valor patrimonial que puga tindre un edifici construït al voltant de l'any 1880.
0: Clar, és que estem parlant de ja uns anys, aleshores, sí, que segur que hi ha història darrere, més enllà del forn, jo crec, més enllà del forn. Per això hem volgut també convidar avui Alfred Bernabéu. Gràcies Carmen.
2: Miguel.
0: Després tindrem l'hora 14. Tomàs, per favor, conta'ns.
3: Bueno, abans de parlar de la vaga en l'educació, vull contar als oients que, bueno, ha tingut un avís d'incendi este matí al municipi de Salem, concretament a la CB705, després de l'abolcament d'una formigonera. Es veu que després ha anat a una pina i ha provocat un xicotet conat d'incendi que a hores d'ara, i segons l'última actualització del Centre de Coordinació d'Emergències, ja s'ha finalitzat el servei del Consorci Provincial de Bombers de València a aquest espai i ja estan retirant els mitjans mobilitzats. És a dir, que estem en uns dietes estranys, rarunos, perquè està actuant massa el Consorci Provincial de Bombers.
0: Pensa-ho.
3: Massa. I encara estem a final del mes de maig. Molta, molta cura. I també en la nostra hora 14 on tenia la Vall d'Albaida, ja que parlem d'incendi, recordarem a tothom, com no, que a partir de l'1 de juny estan prohibides les cremes agrícoles.
0: Que
3: això s'ha fet molt de paper i cal continuar fent paper en aquest sentit. Com no, parlarem de la vaga indefinida, també parlarem d'una notícia que tenen en la capçalera del web de Ràdio on tenien Cadena Ser. Estem preparant diverses qüestions d'allò més que interessant, ja les comentarem en pròximes dates. Parlarem d'eixa posada a punt del nou hospital d'Ontinyent, de com estan les coses a hores d'ara. També parlarem de diversos àmbits a nivell comarcal, sobretot en apartat d'agenda i activitats i esdeveniments que es van a realitzar al llarg dels pròxims dies. I també, com no, posarem el nostre punt d'agenda a aquest espai, al nostre hora 14.
0: Molt bé. I després tindrem Ser Deportivos.
3: Mira, ahir vaig quedar en ganes jo de fer l'avanç en la picadeta del Ser Deportivos. Ja. Perquè ahir va ser un dia xulo, va ser un dia guai de programa. Bueno, esta setmaneta és l'última.
2: Pots fer-lo ara i que la gent vagi al podcast i ja està.
3: Té que anar al podcast i al web, que també la tenen.
0: Què vas fer ahir al Ser Deportivos? Comencem per ahir.
3: Mira, ahir vam fer un poquet de repàs de com estaven les coses al llarg del cap de setmana, del que va passar, vam comptar un poquet de resultats i vam parlar de dos entitats. En primer lloc, del Castelló de les Gerres, que gràcies al resultat aconseguit este cap de setmana i sa victòria 1-2 davant la Geneta B, és equip de promoció d'ascens a segona valenciana. Es donem l'enhorabona. Per cert, a l'Alcoyano B necessitava una renda de 8 gols, recordaràs, i sa botgeria que teva dins de Calcus, pues van quedar 6-0. Va faltar res. Va faltar res i mira, més mal. Jugaran davant el Taus.
0: Tu vas dir
3: que aquests partits són així. És possible. Faltaria més. Pues es van quedar a res a dos golets. Imagina com estaven les coses. Bueno, van parlar amb David Ferollara, amb el seu entrenador, que ja es va contar a qui li s'havia tocat en aquesta promoció. Jugaran contra el Taus. I també van parlar de tota la temporada de passat, present i futur amb Juan Mabasa, amb el president de l'Ontinyent 1931. Es va respondre a tot. I recomana, com no, que escolten el podcast de Ràdio Ontinyent Cadena ser tot això que hi tenim. Bueno, per a demà, dime coses.
0: No, per a demà no, per avui.
3: Ai, per avui, ostres, estic apanyat.
0: Això que acaba de dir Tomàs, que és el programa d'ahir, podeu fer-ho en tots els programes.
3: Això,
0: però anem
3: banda
0: a explicar, per exemple, Esteban.
4: Dime.
0: Com pot fer la gent per a recuperar els programes que no han escoltat, com per exemple els Ser Deportivos d'ahir?
4: Val? Doncs poden accedir a la nostra web radioontinyent.com o també a l'aplicació de la SER, que convidem a que se la descarreguen.
0: Que és gratuïta, eh?
3: Sí, molt facilet, molt facilet.
4: Pot ser tant en Android com en Apple,
0: sí.
4: La poden descarregar i ahí doncs trobaran, doncs, per exemple, la notícia que ha dit abans Tomàs, de que estan ja donant-se els primers passos de traspàs de l'Hospital Vell a l'Hospital Nou. Això vol dir que doncs, en pocs dies s'inaugurarà ja oficialment el nou hospital. Doncs aquesta notícia la poden trobar al web o a l'aplicació, o també, com dèiem, un apartat de podcast on estan tots els programes. Tots els programes de ràdio on tinguin Cadena Ser, com puga ser este, o puga ser el Ser Deportivos, o puga ser La Ventana, o puga ser els informatius de les 7 i 20 i 8 i 20 del matí, que si no els dona temps a escoltar-los en directe...
3: O estan dormint,
4: doncs...
0: Està tot ahí.
4: S'alcen a les 9 del matí i escolten...
0: Està tot
3: ahí. I és molt fàcil, eh? Sí. A pesar que segur que algú s'endurà un esglai i veurà que les... Bueno, escoltarà les 12 i 20 i diu, ostres, on està Miguel, on està la picadeta, on està tot? Bueno, quan entreu, pues hi serà el logo de la SER, després pues hi serà un reproductor molt xulet amb alguna cara, depenent de la zona on esteu.
0: Exacte.
3: D'altra a la dreta vos posarà la ràdio, equivatos, agarreu així, li cliqueu i ja predeterminadament apareix Ràdio Ontinyent. Li cliqueu i ens escoltaran en els nostres espais locals. I per cert, jo si no recorde malament, Esteban, també poden recuperar els podcasts en la seva plataforma d'àudio preferida.
4: Sí,
3: jo, per exemple, ho faig molt amb Spotify.
0: Sí,
3: amb Spotify m'agrada molt escoltar els programes.
0: També es pot, però la nostra web és que ho tens tot ahí. No?
3: És més fàcil.
0: Sí, i la nostra aplicació.
4: I tant en Spotify com en iVoox, com en Google Podcast o també qualsevol plataforma de podcast, poden buscar doncs,
0: és a dir,
4: i trobar-nos.
0: Si tu tens un smartphone
4: correcte
0: i no has escoltat la ràdio, no, és que no has escoltat, és perquè no has volgut. Ja està, no, a banda no, és que no has volgut.
3: Totalment.
0: Ja està, perquè teniu accés per tots els puestos.
4: I altra opció que tenim, que fa temps que no comentem, és que a Alexa, que és molt intel·ligent,
0: home, clar,
4: li pots
3: dir... Molt llista, Alexa.
4: Alexa, vull que escoltar Ràdio Ontinyent Cadena Ser i et fica...
3: Prima.
4: Ens pots escoltar en directe.
0: i després també te dirà que bonic o bonica eres, ja està, per triar Radio Ontinyent.
3: Alexa, pon Radio Ontinyent.
0: Val, ja ho hem explicat tot. Ara anem al programa d'avui del Ser Deportiu.
3: Que avui podran escoltar a la seva plataforma de vídeo preferida, a l'app, a la web. Bueno, avui al nostre Ser Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida, també anem a centrar la gran quantitat, 35 minuts de programa d'entrevistes. En primer lloc, anem a saludar a Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta Unió Esportiva, que és el nostre segon convidat d'aixes mega entrevistes que estem fent per a tancar la temporada. Bueno, amb Jesús anem a parlar d'absolutament tot, recordar-los que estan molt pendents dels resultats del playoff d'ascens, per si s'afecta arrossegament, afecta o no. Parlarem de com està sent aquesta organització de la pròxima temporada, perquè a hores d'ara no saben si van estar en una categoria superior o inferior, s'està fent costera amunt. Analitzarem la temporada, quins han sigut els principals desencadenants de la temporada tan roïna, tan fatídica, anem a dir, de la Geneta Unió Esportiva, i comentarem un poquet com estan les, a hores d'ara, les coses a la parròquia del Regit. I també parlarem del Benigànim. Ja us avance, com bé saben, este programa està gravat, el de les 3 i 20, que el bo de Pep Llopis, directiu del Benigànim, ja ens ha avançat que el més segur que entre demà i d'ací 3 dies, de demà a divendres, coneixerem ja el nou entrenador del Benigànim. A veurem.
0: Tinc una pregunta per a tu.
3: No em claves en un compromís.
0: Ya no tengo la pregunta.
3: Pero bueno, ese sería el primer entrenador de la Vall d'Albaida que sería presentado oficialmente.
0: Molt bé.
3: Val, coneixen ja moviments, n'hi ha molts moviments, però tenim, a hores d'ara la primera...
0: Podem dir que tenim informació, però no podem sí, confirmar-ho.
3: Sí, perquè ja com després vaig a algo enrere o el que siga... No. Claro, està clar que si fora a ser nacional sabem massa bé que això de filtrar rumors i fitxatges està molt bé, però així som de poble, eh? Ja quedarà molta cura.
0: Tenim informació, però no podem donar-la perquè encara no està confirmada.
3: Sí, demà el més segur és que serà allà. Jo ja la deixo ahí.
0: Val, avui tenim 25, si
3: no? Sí, demà no, eh?
0: Demà no,
3: perquè juga el Rayo, la final de la Conference.
0: Ah, la final de la Conference, és de veres.
3: Contra Crystal Palace.
0: És de veres.
3: Contra Jeremy Pino.
0: Ostres, sí que va. Seleccionat. Que va al Mundial. Bon, deixem-ho ahí.
3: Sí, perquè jo no m'ho presento tot el dia. Parla.
0: Gràcies, Tomàs. Gràcies. No te marxes molt lluny perquè després parlarem de la vaga indefinida dels docents i tenim que fer una última hora i actualitzar tota la informació que tenim per a donar pas a una entrevista que també hem preparat. Però esta vesprada, Esteban, tenim la ventana a les 7 i 20, com sempre.
4: Efectivament, a partir de les 7 i 20 de la vesprada obrim la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Encara no tenim confirmat qui serà el convidat o convidada que doncs, compartirà aquests minuts, alguns dels minuts de la ventana amb nosaltres, però sí o sí n'hi ha ventana, com sempre, a partir de les 7 i 20 de la vesprada.
0: Fantàstic, doncs estarem pendents a veure què és el que passa. Què ha passat ahir, Carmen, què ha passat?
2: Estornudat en silenci.
0: Ah, sí, no escoltes res, estava mirant a Esteban, no escoltes res, de repente gira i estava molt roja. Estava molt roja. Bo, doncs ja ho tenim, xics, moltíssimes gràcies.
4: De res.
0: Gràcies, Esteban, gràcies, Tomàs, no te matxes, gràcies, Carmen.
2: Gràcies.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Al restaurant The Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant The Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
5: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Muy loco!
6: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
7: ¿No será Tu Energía?
6: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
9: C39. Al final de la picaeta ja avançàvem que volíem parlar en este primer bloc, en esta primera hora de programa, de l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, de quina és la situació, quina és l'última hora, i d'actualitzar la informació sobre esta vaga indefinida dels docents de l'educació pública, perquè en les últimes hores hi ha hagut moviments i hi ha notícies que hem de saber i que heu de saber. Tomàs Marín, conta'ns, per favor.
10: Bueno, els sindicats docents valencians continuen dividits després de l'última proposta salarial de la Conselleria d'Educació. AMP i CESIF han acceptat l'oferta d'una pujada progressiva de fins a 200 euros bruts mensuals, mentre que l'STEP, UGT i Comissions Obreres la consideren insuficient i mantenen obertes les negociacions que continuaran al llarg de la jornada d'avui. La Conselleria manté aquesta pujada de 200 euros amb una clàusula de revisió dels últims 50 euros en l'any 2028 i afegís millores laborals com 3 dies de lliure disposició, mesures de desconnexió digital i possibilitat de teletreball. Tot i això, no hi ha hagut acord sobre la reducció de ràtios a les aules, que és un dels punts clau, recorden, d'aquest conflicte, ho han escoltat moltes voltes a les zones d'aquesta casa. La consellera Carmen Ortí, consellera d'Educació, ha demanat també als altres sindicats, els que no han signat aquest acord, els tres que s'han alçat de la taula, que resumen a arribar a aquests acords.
11: Convidar als tres sindicats que avui no han participat en la signatura de l'acord per tal que puguen continuar de la mà i treballant i que evidentment arribarem a acords, que és el que anem a fer a partir d'ara, com ho hem estat fent.
10: Però els sindicats crítics han reclamat aquesta pujada del 20% per compensar la pèrdua de poder adquisitiu des de 2010 i exigeixen garanties vinculades també a l'IPC. A més, demanen aquesta reducció de ràtios calendaritzada i aplicada a totes les etapes educatives. Educació s'ha compromès a presentar una nova proposta sobre aquesta qüestió. I bueno, és que la ruptura entre sindicats també s'ha greujat prou amb aquest acord parcial. CESIF ha acusat a STEP, Comissions Obreres i UGT d'haver trencat la unitat sindical en pactar prèviament un document conjunt que deixava fora al CESIF i a l'AMPE. Des de l'STEP responen que la conselleria està aplicant una estratègia de divideix i venceràs per debilitar la negociació. El portaveu de l'STEP, Marc Candela, ha recordat que el conflicte no es limita al salari i afecta també ràtios, plantilles, burocràcia, infraestructures i política lingüística.
12: Perquè han firmat dos sindicats de la mesa sectorial que tenen el 30% de representació i el 70% no firmem, i això ho podem fer. No és vinculant que la majoria firme, però sabent que el 70% estem així fora i que no firmem. Per tant, aquest acord ja no té la màxima representació en sindical en forma de firma.
10: Per la seva part, el CESIF defensa que l'acord salarial és històric i assegura que rebutjar-lo podria fer perdre millores ja aconseguides. Escoltem ara a José Seco, que és membre del CESIF.
7: Si por cualquier otro motivo este acuerdo se denuncia o se pone en cautelar de tal forma que no se aplica, quien va a salir perdiendo van a ser los docentes, porque no van a cobrar esos 200 euros en 15 meses y, por lo tanto, quien denuncie ese acuerdo tendrá que dar las explicaciones de por qué quiere que lo sigan pasando mal los docentes valencianos.
10: Aquest és el mapa que tenim a hores d'ara a nivell autonòmic, no sé, el millor mapa a hores d'ara no. En aquesta tercera setmana de vaga indefinida de la xarxa del professorat públic valencià. Bueno, a nivell comarcal continuen les mobilitzacions, com bé sabem, la jornada de vaga educativa està en marxa des de bon matí perquè s'han dut a terme els primers piquets informatius als instituts de secundària, col·legis d'infantil i primària, al voltant de les 8 més 10 del matí a instituts i 9 més 10 a col·legis. L'activitat també s'ha intensificat a les 10 del matí s'ha realitzat el piquet comarcal a l'Institut de Bocairent i en paral·lel s'ha creat un mural col·laboratiu a l'Institut Pau Clar amb les reivindicacions del professorat. I ja a migdia, a les 12, la protesta està traslladada a hores d'ara a la direcció territorial

0: una del migdia. Ens escolta ja Esteban Navarro, que és un dels de les persones que participaran esta vesprada en esta concentració que estava dient Tomàs Marín. Esteban, què tal? Molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Què tal? Benvingut.
1: Com va tot?
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres, Esteban.
1: Moltes gràcies a vosaltres per estar sempre al costat de la gent, del carrer.
0: Hem de recordar a la gent, Esteban, que esta marxa, que serà esta vesprada a la Pobla del Duc, està impulsada per 200 famílies del Seip Ramon Esteve, de la secció d'Elies Josep de Rivera i també per l'Ajuntament de la Pobla del Duc. No? És una convocatòria que evidentment reivindiqueu una escola pública inclusiva, de qualitat i en valencià, veritat?
1: Bé, més que res, ha eixit de docents que han nascut o que viuen actualment a la Pobla del Duc.
0: Com tu, per exemple.
1: Sí, d'ahir és quan ja hem parlat a l'escola i hem comentat si volen unir-se i pues, uniran totes les famílies que puguen també del poble, vull dir, però que realment la iniciativa ha sorgit de docents, pues, mira, com estem anant a les manifestacions a València.
0: Clar.
1: Dia sí, dia també. Pues cada vegada, pues com iniciem del poble, pues ara pues mon anem en el tren, ara mon anem en cotxes, ara mon anem... I poquet a poquet anem fent més pinya i la pinya, pues lo que porto, no? Vull dir que la setmana passada ja es va fer també una manifestació així a Noieria,
0: sí,
1: que també
0: vau
1: estar vosaltres per allí.
0: Exacte.
1: I pues això, el grupet que cada vegada anava fent-se més fort i més gran i més unit, i tot això, pues, quan més unió crees, pues més ambició tens, no? Entonces van pensar de fer a la Pobla també, no? De que puga la gent del poble també veure lo que estem demanant. I d'ahí va sorgir el grup. Ja actualment van fer un grup de WhatsApp que en són vora 100 persones de 200 de la Pobla, que he volgut crear aquesta iniciativa i tirar-ho això avant.
0: Perquè recordem que tu eres de la Pobla, però tu estàs en el Doctor Esplugues de Montaverner, en el CEI, de veritat.
1: Exactament.
0: Val.
1: Sí, jo estic a Montaverner, que hi ha els companys de Montaverner també ja ens han dit que vindran també a participar també, de igual que molta gent de la Vall d'Albaida i gent de fora de la Vall d'Albaida també ens han dit que vindran. Pues això, aleshores pensem que vinga molta gent, en quant més gent millor, perquè hi ha que fer-se sentir.
0: Com et sents tu quan veus que hi ha tant de suport, que hi ha gent que vol estar sempre en totes aquestes reivindicacions, en totes aquestes concentracions que esteu estan organitzant des de que va començar, inclús abans, esta vaga indefinida? Què sents?
1: Pues a veure, jo em sent que tens diferents, no? Diferents estats, sí, d'ànims, no? Unes vegades estàs molt amunt, no? Perquè jo, per exemple, jo sóc amant totalment de l'escola pública i penso que s'ha de cuidar, no? L'escola pública és importantíssima. I clar, quan veus que hi ha gent que jo crec que tot el món la recolza, tot el món recolza l'escola pública, però clar, hi ha gent que no li ve bé fer les vagues, però que siga, pues, clar, cada un fa el que pot, no? Però per això tens aquestes situacions creen un poquet de malestar entre companys, entre que no hauria de ser, però que és així, perquè clar, tu dius, hosti, jo estic lluitant, i hi ha gent que després va enriquir-se igual i no està lluitant de la mateixa manera.
0: Yeah.
1: Però per això que són sensacions un poc confrontades. Yeah. Però bé, esperem que tot siga per millorar l'escola pública i ja està.
0: Hem de dir que també la nostra intenció era primer parlar amb Esteban Navarro d'esta concentració, que ara tornarem a eixa concentració, però també la nostra intenció era parlar amb algú dels sindicats que no han signat encara eixe acord i volíem saber quina és la situació. Però també és de veure que estan sent, ara que has dit tu, són sensacions confrontades. Ara que han passat molts dies ja d'esta vaga de l'inici, d'esta vaga indefinida, també es va notant que hi ha molt de cansanci i també hi ha molta preocupació i ara el confrontament i tot això, i ens hem trobat en problemes per a poder parlar i per a poder parlar amb algú que ens contarà a l'última hora d'esta negociació que continuarà esta vesprada. Però anem a la concentració d'esta vesprada a la Pobla del Duc, Esteban. Perquè podem dir que és un... No sé si dir que és diferent, no? Perquè no només és una manifestació reivindicativa, també serà, podem dir, una vesprada de música, de comunitat i de gent que vol deixar clar que com tu deies, no? Deies que educar no és només omplir aules, que és construir poble.
1: Sí, Exactament. Pues la idea és crear un poc... Jo...

0: ficaré música en un camió de l'Ajuntament, perquè sí. L'Ajuntament també participa en nosaltres, ha estat al nostre costat des de que ens ho van proposar. Uh-huh. I pues això, tallarem els carrers, arribarem a la plaça de l'Església des del carrer Escanú, que és allà on es fan les orquestes, i arribarem a la plaça de l'Església i llegirem un manifest. Uh-huh. I en el camió pues, posarem un equip de música i pues, posarem cançons que ens representen un poc. A favor de la llengua, no? Perquè també és una de les de que volen retallar contínuament. Mm-hmm. Pues, i això, crear un poc de festa, de bon ambient, que dins del mal ambient que tenim, no? Perquè ningú vol estar en aquesta situació, pues que no divertir-se, perquè divertir-se no és la paraula, perquè ojalà fos una celebració, no? De que s'aconseguin les coses.
1: Yeah.
0: Sinó que pues, posar un poc d'ambient i un poc de... perquè el poble veja que hi ha soroll i que hi ha... vull dir, que no... que estem un poc... perquè, clar, el que estàs diguem-me tu, de que estàs un poc despagat i un poc cansat ja, clar, de la situació, perquè ja són la tercera setmana, estàs anant a València seguit, cansa moltíssim més, vull dir, damunt te lleven del salari molt més de lo que tu cobres al dia, vull dir, són situacions que van cremant-te, no? Mm-hmm. Però que al mateix temps també dius, n'hi ha que aguantar i n'hi ha que estar ahí, no? Entonces, és com dir-li al poble també, a la pobla, pues, comentar-los de que s'unisquen i que sàpiguen realment el que demanem, perquè molta gent ja li posa l'etiqueta de que el que demanem és el sou, i realment se demanen moltes més coses que el sou, que també, perquè no te dic que no, perquè no és el mateix, veure, ahir en Almansa, que està al costat d'ací, que està a una hora d'ací, pues tenen un sou més elevat que el nostre, i nosaltres tenim ahir parat l'IPC des de fa una muntona d'anys, que no ho entenem, uh-huh. Però després també ho reivindiques, evidentment, però és que a part d'això, hi ha moltes substitucions que no se cobreixen, el valencià va anar per ell, infraestructures totalment vull dir, il·lògiques, que tu veus i dius, això en sèrio, que és aixina, les ràtios, hi ha llocs que són superelevats, la FP se la volen carregar, és que són moltíssimes coses que la gent no li dona importància, i és que estem de 200 en l'escola, sí.
1: Jo crec que això és una... jo crec que ho estem dient des de que va començar la vaga, i ahir és on teniu que fer molt de treball vosaltres, pedagògic i divulgatiu, que és que quede clar quin és el missatge i què és el que demaneu exactament, perquè és de veres que la gent s'està quedant només en el sou, i això, com deien també l'altre dia, és una batalla i una guerra de relats, que sempre que hi ha una confrontació d'aquestes característiques, cadascú, cada banda o cada part té un relat i ha de defendre-lo. Però jo crec que és un treball que heu de fer des dels docents. Però vull que m'expliques una cosa, perquè m'ha arribat que teniu la idea de crear una banda per l'educació pública dins de la marxa?
0: Sí, bueno, això, a veure, de components d'ací, que també són mestres, d'ací del poble, que són també de la banda de música, pues han creat una iniciativa perquè com estan unint-se en València, tu ara vas a València, per exemple, i va moltíssima gent, que això és d'admirar, en el seu instrument baix del braç,
1: totalment d'acord,
0: per a crear la banda, i s'unís a qualsevol músic que hi ha allí, que a millor ni es coneix.
1: Sí, sí,
0: i això és d'admirar totalment, perquè és totalment gratuït i de forma voluntària.
1: Sí, sí.
0: I el que han fet és ahir, pues, la gent que vagi a vindre, que siguin músics de la Vall d'Albaida o fora de la Vall d'Albaida, i que vulguin entrar dins de la banda, pues que s'unisquen a aquesta iniciativa, i així ja el responsable d'ací del poble de la banda, pues ja sabrà més o menys en quants instruments compten de diferents cordes.
1: Mm-hmm. Clar, és que tu deies abans, és que no anem a esta marxa, a esta concentració per a passar-ho bé, perquè és que estem reivindicant coses, no estem celebrant res ja, però jo crec que en això que acabes de dir, de la música, jo crec que hi ha una part simbòlica que és molt potent, no? Que la música com a element que uneix i que acompanya una reivindicació. Jo crec que és molt potent aquesta part, no, Esteban?
0: És totalment potent. És que, de fet, València sense la música, les escoles sense la música, és totalment il·lògic. Jo no entendria una escola sense música. Vull dir, l'escola i la música van agarrats de la mà totalment. És tradició de València, i cada vegada jo crec que més.
1: Anem a recordar. És a les 7 de la vesprada, avui, a la Pobla del Duc, esta vesprada, comença al Parc Carles Canut, correcte?
0: Exactament. Va. A les 7 de l'esprada començarem al Parc Carles Canut, pues cap a les 7, 7 i quart ja anirem direcció a l'Ajuntament, uh-huh. Per diferents carrers del poble, i a l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, o la plaça de l'Ajuntament, que és la mateixa, pues ja farem un ratet més allí de reivindicacions, de diferents cançons, de diferents... I llegirem un manifest, més o menys, perquè el poble, la gent del poble, si pot estar, pues que conega un poc més les coses que demanem, com la burocràcia, per exemple, que cada vegada és més burocràcia i menys temps per estar en els xiquets, vull dir, és que són moltes cosetes.
1: Uh-huh. Mira, tornant a això, tornant un poc al que demaneu i al que ja jo crec que estem comptant tots els dies, que és el que demanen els docents, però tornant un poc a això i tornant també a la situació que tenim ara mateix en la negociació, tu creus... com a Esteban, com a Esteban Navarro, com a mestre del CEIP, doctor Esplugues de Montaverner, tu creus que s'arribarà pronte a un acord?
0: Jo, si vols que te digui sincer, jo pensava que la primera setmana s'anava a arribar a un acord.
1: Sí.
0: Em va passar la presidència i dic, pues no ha sigut esta setmana, serà esta pròxima. Dic, esta ja segur, va passar, va arribar divendres, i dic, sí que m'estranya moltíssim que no s'arribi a ningun acord. Sí que pensava dir que estem negociant contra una paret, no? Pensava, perquè quan és tan massificades les vagues que estem fent, perquè és impressionant, vull dir, jo això no ho havia viscut en la vida, i molta gent de València també diu que això no ho havia vist en la vida, és històric, i que la paret i se nos trenca, no? Arribat esta setmana, i esta setmana ahir, que van dir, pues ara sí, ara en les negociacions que tenim, ara sí que es trenca ja segur, perquè... Vull dir, s'arriba a un acord, perquè conforme es veien les dues parts ja més... I va passar lo del CECIF i lo de l'AMPE i això, que encara te crea més malestar, perquè dius, en sèrio, és que això no pot ser, és que això ja és com si fora un somni, és com si això no fora realitat, perquè després de tanta lluita, de tant de treball de tanta gent, de tants sous que estan deixant-se, de molta gent que a millor no li ve bé, i que facin això, perquè quan ja van fer una... pues te crea un malestar que ja dius, ja no saps quan va parar això, ja no saps quan va arribar. Evidentment diria que ojalà s'acabarà avui, esta vesprà, uh-huh. I s'arribarà un acord que satisfaquera un poc a tot el professorat, però ja no sé dir-te, ja no vaig a clavar-me ja, que sóc més jo pa llarg.
1: Doncs esperem que no, Esteban, i esperem que tots aquells o aquelles que estiguin pensant de la mateixa manera vos equivoqueu, perquè això voldrà dir que s'arribarà a un acord i que acaba allà el mal son, com tu dius, i que tot pot tornar més o menys a la normalitat, encara que jo crec que, i això és una opinió molt personal, jo crec que esta vaga va marcar-hi molt un abans i un després en l'educació pública del nostre territori. Veurem com acaba, però estarem pendents, evidentment, des de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Esteban Navarro, mestre del CEIP, doctor Esplugues de Montaverner, veí de la Pobla del Duc, i que esta vesprada estarà en eixa concentració. Moltíssimes gràcies, una vegada més, per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé, molta sort i molta força.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar sempre ahí.
1: Una abraçada. Adéu.
0: Una tasca molt important.
1: Gràcies, Esteban. Adéu.
0: Vinga, adéu.
2: I ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit.
1: I d'esta manera arribem a l'una del migdia. I això ara arriba la informació nacional i internacional, i després tenim més coses preparades per a este Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. Així, a la SER.

al catolicisme. Mestres molt joves, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent de la que ells han viscut i una escola diferent de la que es coneix.

0: Es la una, mediodía en Canarias. Las autoridades belgas confirman al menos 4 muertos, 2 de ellos menores, en el choque de un tren con un autobús escolar en un paso a nivel al norte de Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, última hora.
1: Las autoridades belgas confirman 4 víctimas mortales, 2 menores de 12 y 15 años que viajaban en ese minibús escolar, uno de los 2 monitores de 27 años y el conductor de 49 años. Los otros 5 menores que viajaban en el minibús están hospitalizados en estado grave, aunque su situación es estable. Hay además un centenar de heridos leves de entre los pasajeros del tren. El minibús escolar ha sido arrollado por un tren regional a las 8 y cuarto de esta mañana en un paso a nivel que, según las autoridades, estaba cerrado en el momento del accidente. Lo acaba de confirmar la fiscalía, que investiga ya por qué el tren no frenó a pesar de que el paso a nivel estaba cerrado. Hay mensajes de condolencias de toda Europa, también de las autoridades comunitarias. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que Europa se une al duelo de Bélgica.
0: En España, Mango ha difundido un comunicado interno en el que cierra filas en torno a Jonathan Andic, hijo del fundador, que está acusado además de matar a su padre. Este ha anunciado esta mañana que deja provisionalmente la vicepresidencia de la compañía para preparar su defensa. Barcelona, Paul Valero, buena tarde.
2: Buena tarde. Los miembros del Consejo de Administración, liderado por Toni Ruiz, han trasladado la máxima comprensión y apoyo a Jonathan Andic. En un comunicado expresan su convicción de que el proceso judicial se resolverá favorablemente, dicen, y confían en que sea con la mayor brevedad posible. Además, animan a los 18.000 trabajadores de Mango a continuar unidos, destacando que la compañía se encuentra en el mejor momento de su historia. Es la primera vez que Mango se pronuncia sobre el caso. Recordemos que el 95% de las acciones de la empresa están en manos de la familia, pertenecen a Jonathan y a sus 2 hermanas, y el 5% restante, desde hace 2 años y medio, es del CEO Toni Ruiz.
0: Podemos se suma al PNV y a Junts y asegura que la legislatura está muerta después de la imputación de Zapatero, aunque no apunta en ningún momento a apoyar una hipotética moción de censura. Josué Coello, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Podemos se une a las tesis de otros socios como PNV, Junts o Coalición Canaria y da por muerta esta legislatura. Los morados creen que ya lo estaba antes del caso Zapatero, pero ha sido esta investigación la que, según Jone Belarra, complica mucho las cosas para el gobierno. La secretaria general de Podemos dice que el PSOE es parte del problema en la lucha contra la corrupción.
4: La legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero. Nosotras pensamos que este gobierno, que se autodenomina progresista, ha traicionado de manera muy profunda las aspiraciones de la mayor parte de la gente que les votó el 23 de julio del año 2023. Para mí el problema es que el Partido Socialista está demostrando que es parte del problema, no parte de la solución en la lucha contra la corrupción.
3: Sumar, por su parte, hoy intenta cambiar el paso, alejándose de la figura de Zapatero y apostando, dicen, por gobernar lo que queda de legislatura.
0: Pues a los socios, precisamente, ha vuelto a apuntar Alberto Núñez Feijóo para que dejen caer al gobierno. El líder del PP ha insistido en que lo que están diciendo no concuerda con mantener, ha dicho, al Ejecutivo más sucio de la democracia.
5: Que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: Más asuntos. Los conductores españoles admiten que se transforman al volante. 3 de cada 4 insultan habitualmente. María Manjabacas.
6: 21 millones de conductores tienen comportamientos violentos al volante y la mayoría no se reconoce en una violencia que no tiene fuera del coche. El dato es preocupante, tal y como reconoce Mar Garret, directora de la Fundación Línea Directa.
7: Nos ha llamado la atención, como resultado del estudio, que 3 de cada 4 conductores reconocen que insultan y mantienen comportamientos agresivos hacia otros conductores. Y esto es sorprendente porque no nos comportamos así en la vida real.
6: Agresividad a la que el informe le pone datos. El 30% usa el claxon para quejarse, que no es su función. El 10% se ha peleado, ha estado a punto, y casi 4 millones de conductores admiten el comportamiento matón de retar a otros automovilistas a salir del coche.
0: Y un estudio científico ha cuantificado el coste medioambiental de la guerra en Irán. Tan solo las explosiones en refinerías y depósitos de petróleo que ocurrieron en Teherán en marzo provocaron una nube de lluvia negra del tamaño de media península ibérica. Javier Ruiz Martínez.
8: En apenas dos días, los ataques estadounidenses a refinerías de Teherán causaron una nube que esta medición satélite que han realizado científicos chinos y europeos cuantifica en 300.000 kilómetros cuadrados. 29.000 toneladas de dióxido de azufre, un gas irritante y muy contaminante, se mezclaron con vapor de agua y causaron lo que se llama una lluvia negra, que es cuando las gotas de agua atrapan hollín e hidrocarburos. Su caída sobre las personas tiene efectos a corto plazo en las vías respiratorias, los ojos y la piel. En el medio ambiente contamina el agua y el suelo, envenenando la fauna acuática y dañando las raíces de las plantas, y las propiedades químicas ácidas de esta lluvia pueden incluso corroer los metales.
0: Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Con la selección y Luis de la Fuente, protagonistas a 16 días para el inicio del Mundial, ya con la Liga terminada y con la convocatoria de la selección confirmada. Esta mañana, en un encuentro con Televisión Española y la agencia EFE, el seleccionador Luis de la Fuente, que ha vuelto a ser protagonista.
10: Nosotros tenemos que estar convencidos que podemos ganar la Copa del Mundo. También, yo desdramatizo mucho la derrota. Yo no engaño a mis jugadores. Ellos saben que yo les exigimos lo máximo, pero lo máximo, y como decía antes, puede ser que aunque lo des, no te lleva
9: el
10: a la
9: otro
10: victoria.
9: Foco de atención está en Alemania, donde mañana el Rayo Vallecano se va a jugar ante el Crystal Palace, ser campeón de la Conference, de la tercera competición continental. Además, el Club Deportivo Leganés acaba de anunciar la destitución de Igor Oca, su técnico, a 5 días del partido decisivo de la última jornada en segunda división, es el domingo, entre los madrileños y el Club Deportivo Mirandés, el equipo que baje descenderá a Primera Federación. Destituido el técnico de Leganés, Igor Oca. Y entre las citas del día, 6 partidos de la jornada 29 en Liga F, hay 2 partidos hace Zaragoza-Valencia Basket esta tarde y la continuación del Juventud 53, Unicaja 33, aplazado de la jornada 29 y segunda jornada de Roland Garros. Está en juego el partido de Jessica Bouzas, que juega ante Sabalenka, el primer set para la bielorrusa.
11: ¿Ves en bucle vídeos de qué? De cocina, de gatos, de animales, de decoración, de moda, de políticos. ¿Vivimos peor desde que todo queda grabado en vídeo? ¿Sabrías distinguir un vídeo generado con IA?
12: Yo sé lo que es real, y esto es real.
13: ¿Y tú cómo lo sabes?
11: ¿De uno real? ¿Qué momento te habría gustado grabar en vídeo?
14: ¿Guardas tus películas de VHS?
11: ¿Qué haces cuando ves que alguien está grabando a traición en una fiesta?
15: No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar.
16: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro vídeo en la SER.
16: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
16: Cadena SER. Servicios informativos.
17: Comunidad Valenciana.
18: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
19: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas, niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
20: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
21: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
22: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
16: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida el baida. Miguel Coy.
23: Una del migdia, 9 minuts, és el moment d'obrir les portes d'una nova edició de SER Comarca. sabeu que és l'espai de ràdio Ontinyent on repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la Vall d'Albaida. I ho fem amb Carmen Úbeda. Molt bona vesprada. Què tal, Carmen?
1: Hola, bona vesprada, Miguel. Avui vinc encarregadets, sí, de molta informació.
23: Venim carregats d'informació i anem a començar. Obrim amb informació de servei i actualitat econòmica. L'oficina Acelera Pime de Femeval, junta amb Coeval i l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida, ha organitzat la jornada informativa Pimes Més Eficients, CRM, ERP i solucions digitals per a organitzar, vendre més i millorar la rendibilitat, dirigida a empreses, comerços, pimes i persones autònomes interessades en avançar en el procés de digitalització.
1: Esta sessió tindrà lloc aquest dijous 28 de maig a les 9:30 del matí en format híbrid i es podrà seguir tant presencialment al Saló de Plens de l'Ajuntament com en línia amb inscripció prèvia. Durant la jornada s'explicaran ferramentes digitals i altres solucions enfocades a millorar l'organització interna de les empreses, automatitzar processos, optimitzar la gestió comercial i augmentar la rendibilitat dels negocis. Escoltem les paraules de Vicent Donat, secretari general de Coeval.
2: Són jornades que estem treballant en diferents municipis de la comarca, en col·laboració amb la UAF Femeval, i que en elles pretenem també comarcalitzar, pretenem també ese ADN que té Coeval de, en tot lo possible, eixir als diferents municipis de la comarca i poder apropar pues, tota informació d'interès.
23: Anem ara a Bocairent, perquè la Generalitat ha inaugurat allà el centre d'interpretació de la plaça de Bous i ha destacat el seu suport a la tauromàquia com a part del patrimoni cultural valencià. El projecte, finançat amb 188.000 euros, té com a objectiu preservar i divulgar la història d'este recinte històric, considerat el més antic de la comunitat valenciana, amb uns 180 anys d'antiguitat.
1: Durant l'acte, el conseller Juan Carlos Valderrama remarcava la importància de la plaça com a símbol cultural i espai vinculat a la tradició taurina i a la formació de nous toreros. Per la seva banda, la secretària autonòmica de Cultura, Marta Alonso, ha subratllat el valor educatiu del centre per acostar aquesta part de la història a les noves generacions. Escoltem les paraules de Xavi Molina, de l'alcalde de Bocairent.
4: La plaça és un espai que també forma part dels recursos turístics que Bocairent ofereix amb regularitat als seus visitants. Està oberta de forma continuada i, per tant, el que es pretén amb aquest centre d'interpretació és millorar l'experiència de visita a les persones que volen conèixer, com dic, la història de la plaça més antiga de la Comunitat Valenciana.
23: Sense deixar Bocairent, l'Ajuntament i la Generalitat també han mantingut una reunió de treball per avançar en l'accés al polígon dels Soms, una infraestructura considerada clau per al desenvolupament industrial del municipi.
1: En la trobada es van abordar tant el projecte d'enllaç directe amb la CB81 com la possibilitat de poder habilitar un accés provisional que permeta posar en marxa la primera fase del polígon a curt termini. La regidora Mariluz Pascual destacava que darrere del projecte hi ha una iniciativa empresarial important que podria generar inversió i també llocs de treball. Per la seva part, l'alcalde Xavi Molina insistia en la necessitat d'un accés directe des de la CB81 que evite afectar la zona residencial del Pinar del Parat.
4: Si aconseguim desbloquejar aquesta situació de l'accés, nosaltres continuarem treballant evidentment i per fer compatible tant el desenvolupament del projecte empresarial com el que la solució d'accés no tinga impacte en els veïns i veïnes de la zona residencial del Pinar del Prat.
23: Més assumptes que afecten a la nostra comarca. L'Ajuntament de Guadasséquies ha obert la convocatòria de les beques formatives Guadasséquies Beca 2026, una iniciativa dirigida a fomentar la formació i l'ocupació juvenil durant els mesos d'estiu.
1: Les persones seleccionades rebran una dotació econòmica de 500 euros bruts mensuals. Les beques tindran una duració inicial de l'1 al 31 de juliol de 2026, encara que l'Ajuntament contempla la possibilitat de prorrogar-les. La jornada serà de 4 hores diàries, adaptada a les necessitats de cadascun dels serveis. Per a optar a aquestes ajudes, les persones interessades hauran d'estar empadronades a Guadasséquies, tindre 16 anys o més i estar cursant estudis oficials universitaris, màsters o formació professional.
23: També en clau municipal, l'Ajuntament d'Albaida ha anunciat la incorporació d'un nou etilòmetre homologat per a la policia local gràcies a un acord de col·laboració amb la Direcció General de Trànsit, la DGT.
1: Segons ha pogut informar el consistori, l'aparell ha sigut cedit sense cap cost per a l'Ajuntament, una mesura que permetrà reforçar els controls preventius i també millorar la seguretat viària al municipi.
23: I de Albaida se n'anem a Quatretonda. L'Ajuntament ha denunciat la detecció d'un abocament il·legal de restes d'obra al barranc del Cap de Bou.
1: Des del consistori han qualificat la situació d'acció incívica que perjudica l'entorn natural i la imatge del municipi. Per este motiu es recorda a la ciutadania que este tipus de residus s'han de depositar en els espais habilitats, com l'ecoparc, per poder garantir una gestió correcta i mantindre nets els camins i els barrancs del terme.
23: I de Quatretonda a Benicolet, perquè l'Ajuntament de la població ha rebut una subvenció de més de 60.000 euros per part de la Diputació de València dins de la convocatòria extraordinària destinada a actuacions de prevenció de catàstrofes naturals.
1: Esta ajuda permetrà continuar desenvolupant inversions orientades a millorar la prevenció, la seguretat i la capacitat de resposta davant possibles episodis climàtics o situacions d'emergència, amb l'adquisició de vehicles de seguretat i també l'acondicionament d'algunes infraestructures municipals.
23: I a la crònica de successos parlem de l'Olleria.
1: Així és, perquè allí la policia local i la Guàrdia Civil han intervingut per evitar un intent d'accés indegut a un domicili. Els fets es van produir després de que el veïnat d'una finca retinguera una persona que intentava accedir a un habitatge i avisar immediatament les forces i cossos de seguretat. El detingut ja ha passat a disposició a la Guàrdia Civil.
23: Anem a per coses més agradables. Anem a la informació festera, perquè l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i l'Associació Festes de Moros i Cristians han fet oficial la persona que ostentarà el càrrec de pregonera de les festes patronals i de Moros i Cristians 2026.
1: Enguany el càrrec recaurà en Maria José Sanz Vicent, coneguda per la seva trajectòria festera. Comparsista de tota la vida, junt al seu germà, membre Enrique de la comparsa Caníbals, membre de la Junta de l'Associació de Festes, en diverses ocasions ha ostentat també el càrrec de Capitana Mora i és una persona molt vinculada a les festes del municipi.
23: I acabem amb cultura, perquè el Festival d'Alger 2026 se celebrarà a Otos els dies 29, 30 i 31 de maig amb una programació d'arts escèniques, música, circ, exposicions i activitats participatives per a tots els públics.
1: El festival arrencarà divendres amb l'espectacle inaugural Trapos de Coriolis Companyia de Teatre d'Objectes. Dissabte també hi haurà visites guiades a rellotges de sol, circ contemporani, exposicions, teatre i també la projecció del documental Una llum tímida, una història real, a més d'un sopar popular. Diumenge la jornada inclourà mercats de productes locals, paella popular i una cloenda amb l'espectacle Va com va, tornar a les arrels amb la col·laboració de la Unió Musical La Raboseta.
23: I ara sí, acabem la ruta d'este Ser Comarca d'avui fent parada al Alfarrasí, perquè el municipi celebrarà del divendres 29 al diumenge 31 de maig la novena edició de la seva Fira de Comerç i Artesania. Tres dies d'activitats amb música, gastronomia, artesania, cultura i propostes per a totes les edats que convertiran els carrers del poble en un gran aparador del comerç local i de la vida associativa del municipi.
1: La inauguració oficial tindrà lloc el divendres a les 7 de la vesprada i durant tot el cap de setmana hi haurà activitats infantils, concerts, exhibicions, teatre, gastronomia i molt més.
23: I volem conèixer més detalls, tots els detalls si pot ser, i per això hem cridat a aquestes hores del migdia a l'alcalde d'Alfarrasí, Ismael Sant Víctor. Alcalde, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, bona espraia.
23: Bona espraia, exacte. Benvingut al programa, gràcies per estar amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
23: A veure, perquè arribeu ja a la novena edició de la Fira de Comerç i Artesania. La pregunta genèrica podria ser: què representa esta cita per al municipi, Ismael?
3: Bueno, sobretot representa el que els comerços de la població i les associacions donen a conèixer en què fundamenten les seues activitats, no? Els comerços a nivell de la seua, el seu producte, no?, que comercialitzen, i del seu servici que donen, i a nivell de les associacions, pues, en què estan basades cada una d'elles, no? Pues, per exemple, la de Abre tus ojos, que és l'última associació que s'ha creat, que és en favor de xiquets autistes, o l'associació a favor del càncer, en fi, les associacions del poble que volen participar. Però, a més, enguany suposo també una exposició important de gent de fora, no? Crec que en total tenim vora 40 carpes les que tenim enguany, o sigui que això va a més, i venen molts comerços que venen d'altres pobles del voltant de la comarca, inclús de fora de la comarca, sempre que no siguin competència d'un comerç local. Això ho tinguem molt de cuidado en això, perquè el que no anem a fer una fira de comerç d'Alfarrasí per fer-li competència als comerços d'Alfarrasí, per tant, tots els que venen de fora no poden ser competència d'un comerç local, no? Però que tenim tinc vora a 40 carpes, que bueno, és una fira ja molt important per lo que és el Farrací.
1: Quin impacte econòmic i també social pot arribar a tindre esta fira per al Farrací? Perquè 9 edicions ja, imagine que els comerciants vos diran, no?, si tenen ganes de que arribi el cap de setmana, no?, per a celebrar la fira.
3: Sí que tenen ganes que vingui el cap de setmana. Els comerciants del poble repeteixen any rere any, inclús va sumar-se algun més que potser era un poc més reticent al principi, però està veient l'ambient des de que la inauguració de la fira, conforme veu comentat, que és el divendres a les 7 fins al diumenge per la vespre, que l'última té una obra de teatre a les 7 i mitja el diumenge, i a partir d'ell ja es tanca la fira quan s'acaba, però durant estos dos dies i pico està sempre... Bueno, sempre n'hi ha molta animació, n'hi ha molta gent, n'hi ha molta activitat que en els propis comerços, també n'hi ha molta activitat pels xiquets i pels majors i tal.
5: Clar.
3: I els comerços se'n van contents, de si és de fora, que això és el feedback que tinguem d'ells, que els interessa vindre a la fira del Farrací perquè es compensa.
1: Ismael, la inauguració serà el divendres. Què podem esperar d'este dia? Què teniu preparat?
3: Bueno, divendres a les 7, l'any passat ja vam fer un flash mob pa poder inaugurar això d'una forma més participativa en la gent del poble, més popular. L'any passat va tenir molt d'èxit. Ho fan una xica d'ací, que és la que ha organitzat un poc la coreografia, i després tots són voluntaris, és que participen, se ho passen de categoria, ja fa dies que estan assajant, i se ho passen de categoria. Iniciem. L'any passat també vam començar per primera vegada donant participació a la xiqueta que va representar l'Angelet de la Corda, que això és una cosa que ja han comentat, que ja vosaltres ha donat difusió, que es fa el Diumenge de Glòria. Enguany anem a continuar i anem a instaurar aquesta tradició que siga l'Angelet de la Corda, junta a la Corporació Municipal, la que dona inici a la Fira del Comerç i Artesania. Serà a les 7 de la vespre, en el Flash Moveste, pues això, el tradicional... el tradicional passeig per les carpes, a veure els comerços, saludar a tot el món, desitjar-ho a tots, que es faci molt bé, i bueno, este és un poc, però ja a partir de les 7 ja n'hi ha activitats infantils i atraccions inflables i tal, perquè els xiquets estiguin superentretenuts. A més, la zona on fem les activitats per xiquets és lo que és el vestuari del poliesportiu, o sigui que està tot verjat i tal, no n'hi ha ni cap tipus de perill per a cap de xiquet, o sigui que els pares poden estar, al millor xerrant amb els amics i tal, o fent-se inclús una cerveseta, i així que ells estan allí super, super segurs en monitors i fent activitats, que no se'n volen anar després a casa, volen quedar-se allí tot el rato.
5: Mira, és que, clar, jo te dic una cosa, Ismael, això que feu, això que estàs dient i que estàs explicant, per als que tenim fills és molt important, molt important, i ho dic de veres, perquè tu quan vas a una fira d'aquestes característiques, clar, tu vols anar, vas en el xiquet o en els xiquets i dius, val, però, i ells, jo què faig si estic en ells? No puc fer res, no. Tindre diferents, clar, diferents seccions ahí que puguen estar tranquils, jo crec que és molt important.
3: És molt important, i nosaltres, com que creiem que és molt important, jo els meus fills ja són molt majors, però com que creiem que és molt important per als que tenen crios xiquetets, i també és molt important que els xiquets participen en la fira, doncs està molt bé tindre aquestes activitats i aquests monitors en un lloc on els xiquets estiguen segurs, i els pares estiguen segurs de que els xiquets estaran ben atesos allí, no? I llavors això, diguem que tots guanyem, els xiquets guanyen perquè juguen, els pares no molesten els xiquets, que a vegades no els deixen fer massa coses, que això els xiquets també s'alegren.
5: Totalment d'acord.
3: I diguem que guanyen els xiquets i guanyen els pares també.
5: Sí, senyor.
3: Està tot bé. I sempre pensem molt en les activitats dels xiquets perquè per a nosaltres és essencial que els xiquets estiguen fent activitats que a ells els agrada, que estiguen segurs i que els pares estiguen segurs de que els xiquets estan bé, no? Perquè així tot el món està tranquil. El rato que estic en la fira està tranquil. Després del dissabte per l'espai també tenim la tercera edició d'una exhibició de Monta i Doma, que és, enguany ja dic, és la tercera edició. La gent també li agrada molt aquesta activitat. Van començar fa dos anys i van tindre molta, molt bona acollida. L'any passat van repetir més encara i, per tant, enguany també. Després estarà el famoso par de quintes, que fan així, que ja que en tinguem vora 300 anotats per sopar, o sea que, i després tenim una orquestra, la tribu, per tancar hasta que el cuerpo aguante. El divendres per la nit també hi ha un concert, també així tenim dos bandes de música cada any, el divendres, el dia de la inauguració, divendres per la nit, pues, junt a una col·laboració externa, una de les dues bandes dona un concert a les 11 de la nit, i cada any és distint perquè depèn un poc de quina siga la col·laboració externa. Enguany la banda té la col·laboració en els de Somnis Musicals, que és el grup de Montaverner, que Carmen coneixerà perfectament. Són el seu poble, i és la col·laboració que fan entre ells. I després ja diumenge pues, tenim la clàssica volta de motos clàssiques, valga la redundància, pues que, jo, que tenim l'exposició, en la sala de multiuso està l'exposició de motos tot el cap de setmana, però ja diumenge per al matí ells eixen en les motos, van i fan una volta i després tornen a travegar allí a la zona d'on tenen l'exposició, que està tot junt. Enguany tenim també tres food trucks, una zona chill out i una barra per a donar el servei a tots els que baixem allí. També, com que dona calor, n'hi haurà, i l'any passat ja vam dir que va fer molta calor, el sistema este d'atomització d'aigua i tal, que passes per baix i vas refrescant, i al final anàvem tots per baix de la tuberia esta, perquè hi ha molta calor. Sí. També enguany tenim una novetat, que és un torneig, així diu, rol en viu, que és com un torneig medieval, no? D'estos de lluita en les espases i coses d'estes.
1: Sí, que guai, que guai.
3: Ostres,
1: que
3: guai. El diumenge a les 11, i bueno, està allà espai xiquets, sempre que està oberta la fira, n'hi ha tallers per xiquets, jocs de gegants, en fi. Després tenim un tast de vermuts el diumenge a les 12, però ahir es va en invitació, perquè és que si no, no podríem tindre tot, que és gratuïto, tens que vindre a l'Ajuntament, que tinga interès en vindre, i apuntar-se.
5: Vale.
3: Però ja dic, n'hi ha una afluència, un aforo limitat, perquè això ho tens que contratar una quantitat i entonces si te'n passes això. Però ja dic, és gratuït i té que venir la gent a apuntar-se a l'Ajuntament, i mentre queden tiquets, pues es pot anar. Quan s'acaben els tiquets, pues es sienten.
5: Pues s'acaba tot, clar que sí.
1: Ismael, crec que ho has contat ja tot, i has exposat la fira de meravella, però per si algú encara té dubtes, quin missatge t'agradaria enviar a la gent que ens escolta per a que este cada setmana, divendres, dissabte o diumenge, es passen per la Fira de Comerç i Artesania d'Alfarrasí?
3: Pues l'únic que em queda destacar és el bon ambient que n'hi ha, la part social que suposa una fira d'este volumen, que cada vegada té més en un poble de 1.200 habitants, la bona acollida que donen sempre a tots els que venen a visitar-nos, perquè a Farrés és un poble encantador, i que, pues, com el teu, Montaverner, són pobles encantadors, molt bé així del centre. Ah, no, que pues, si no,
5: no,
3: l'alcalde,
5: no, que si no,
3: que l'alcalde l'alcalde de Montaverner, Remunga. Bueno, però que són pobles molt acollidors, i entonces així van a sentir-se com en casa, i no notaran cap diferència en ningun altre veí del poble. És un ambient molt, molt, molt familiar, molt social, i la veritat és que esperem a tot el món que tinga un rato que es deixi caure per la fira de Farrasí, en qualsevol moment, des del divendres per la plaça, el diumenge a poqueta nit.
1: Passarem.
3: I segur que estarà bé, pues esperé. Si no vingueu, pues posaré falta.
5: No, jo t'anava a dir, apunta'm perquè jo tinc el xiquet i aniré en el xiquet. Saps que jo ja tinc ahí el plan. Saps com t'he dit? Pues, aixina que...
3: pues apuntat estàs.
5: Molt bé. Ismael Sant Víctor, gràcies. Alcalde d'Alfarrasí, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
3: Gràcies a vosaltres per la difusió i l'oportunitat que mos doneu, i vos espero el cap de setmana.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
5: Adéu, bon dia. Adéu. Gràcies, Carmen Úbeda.
1: Gràcies, Miguel.

0: Maritza, continuem en directe a l'Oi Por Oi, on tinguem Baila al Baila. Hi ha cases, anem a parlar de cases antigues, però hi ha cases antigues que semblen simplement que estan abandonades. Però de vegades, quan s'obrin parets, es retiren enderrocs i es pot entrar on durant anys ningú havia pogut accedir, apareixen històries amagades. I això és el que està passant al número 24 del carrer Santa Rosa d'Ontinyent. Un edifici protegit del barri del Poble Nou, on unes obres de consolidació han acabat destampant elements d'interès etnològic que ningú esperava trobar. Un antic forn tradicional, una màquina amassadora i també una realitat estructural molt més delicada del que es pensava. L'Ajuntament ha decidit ampliar les actuacions i el pressupost de les obres per protegir tot allò que s'ha descobert. I nosaltres, este matí, hem entrat dins de l'edifici per veure-ho de prop, acompanyats del regidor de Territori i Patrimoni, Òscar Borrell. I això que aneu a escoltar és el resultat d'eixa visita.
1: Oh!

0: Òscar Borrell, regidor de Territori de l'Ajuntament d'Ontinyent, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Abans d'entrar, en quin moment estan les obres ara?
1: Pues en este moment estem treballant en el modificat perquè la Comissió de Patrimoni es va donar el vistiplau i ara estem en tot el procés burocràtic per a fer aquest modificat, que el que va fer és permetre acabar de consolidar i poder també extraure un poc el que és el tema del forn tradicional i de la màquina amassadora que sabíem que existia, perquè és una zona en la qual així sabíem que existia un forn, des d'anys va estar en funcionament fins als anys 70, la gent de cobertura que se dia redundant en cobertura se'n recordarà, però ja, per exemple, la gent com jo, que jo m'ha criat així darrere, en el Dalme, en els meus iaios, jo no recorde este forn en funcionament. Jo recorde el del Dalme en funcionament, però, per exemple, el de Santa Rosa no el recorde. Per això dic que va estar en funcionament fins als anys 70 aproximadament. I aleshores, pues, sempre pues, recuperar i veure aquest patrimoni, jo crec que per a la gent de la nostra edat i quin temps més avall, jo crec que és molt important.
0: Anem a entrar ja, Òscar, perquè clar, passa. Ara mateix no estan fent res, ja no està l'obra en marxa, està paralitzada, pel que acabem d'escoltar, i tot això que estem anem a l'esquerra, estem entrant en una espècie d'habitació i ara anem a una entrada com l'entrada principal. Òscar, això ens han dit abans de començar que era impossible entrar, que estava pràcticament tot col·lapsat.
1: Clar, per això diem que recuperem el que és el forn tradicional sabent de la seva existència, però era impossible veure-lo, perquè la part de l'edifici este, que és patrimonial, té la façana protegida, el que havia fet és col·lapsar per la part de dins i el que feia impedir que tenia que veure aquests elements. I aleshores, com a execució subsidiària, sempre l'Ajuntament fa execucions subsidiàries quan hi ha un perill, i aleshores, per exemple, esta casa el que feia era donar perill a les cases del voltant.
0: Ah, aleshores, els colindants, no?
1: Correcte, era el perill de les això del colindants, i aleshores n'hi havia que actuar. I per això aquesta inversió de 100.000 euros en aquesta casa, que ara portarà 125.000 euros, que després els propietaris faran front a aquest pagament.
0: Anem a caminar, continuem per ací dins. Clar, jo estic mirant, jo intento imaginar, però clar, jo no havia entrat mai a esta casa, no sé com era esta casa, no? No sé si vos han contat alguna cosa de com era esta casa per dins, no sé si teniu alguna història. Volem parlar després en Alfred Bernabéu perquè ens conte tota la història que hi ha darrere d'esta casa, perquè té molta, però no sé si vos han contat alguna cosa.
1: Jo crec que sí que, per exemple, quan ho hem posat en xarxes socials, pues la gent d'ahir estava marujint, la família Guerolo, eren coses, anècdotes, que i per això també sé que va estar en funcionament de 70 i finals de 70, que és quan vaig néixer jo, i per exemple jo no he tingut la sort de veure-lo en funcionament. Però sí que podem veure l'estructura, no? Ahí dins, al fons, tenim el que seria el forn en les màquines amassadores, i ja per així donaríem pues, tot l'arròs passejat que diuen en l'època, que era molt típic, no? I això sí que jo ho recordo moltíssim, perquè com us deia, no? Jo m'he criat en el carrer d'Alme, que està paral·lel a este Santa Rosa, i allí sí que jo recordo el forn en funcionament i moltes dones, en aquest cas, pues entrar fins i tot la burreta que portaven ells de l'hort també l'entraven al carrer del Dalme, no? Sí. Això per exemple, sí que ho hem viscut.
0: Jo recordo el meu poble que també l'arròs passejat existia, jo anava amb la meva família o amb ma mare i tal, al forn a portar l'arròs, anem caminant. Això és la maquinària, no? Que diem, bueno, sí. Això és l'amassadora, no?
1: Sí. Sí, és
0: i això, què és?
1: Que imagineu-se que estava tot, estava ple de ripio i ho hem pogut traure per a poder observar-les i poder...
0: Quan parlem de ripio, què és, Òscar?
1: Ripio és pues, tot les de rumbes...
0: Jo una... dic, a veure si la gent no...
1: Sí. Totalment.
0: Això estava tot ple i no es podia veure, clar, i això és el tema.
1: No es podia accedir i estaria més o menys a l'altura. Imagineu-se que dos forjats van anar, o dos plantes van col·lapsar, entonces aleshores el que és el forn principal pues no el teníem a la vista.
0: A veure, la amassadora és gran, jo no sé si les amassadores són aixina, però aquesta amassadora... A veure, que tenim un altre convidat, Òscar, sí. Presenta'ns, per favor, el teu nom.
2: Vicent Penedès.
0: Vicent, eren aixina de grans o com és això?
2: A veure, jo no recordo les amassadores que pugues veure en una panaderia actual, des de luego no són aixina. Això, penseu que això estava d'escombro, nosaltres hi seguim per aquesta finestra.
0: Hi ha una finestreta xicotigua, que no sé si podreu veure després al vídeo, hi ha una xicotigua finestra que dona dins de la casa.
3: Per ahir siguem...
0: I per ahir siguem vosaltres.
2: Sí, sí, sí.
0: Estava ple de ripio, com diu.
2: Ple. Sí. Sí. Això no es podia xafar.
0: Això no es podia xafar, clar. Ostres, és que clar, és un treball molt complicat, eh? És un treball molt complicat.
2: Perillós, ha sigut un treball molt perillós, però bueno, per sort s'ha consolidat tot. De fet, si veieu ahir, això són els armaris de la primera planta, la passarel·la que anava a d'aquest costat, a aquell costat, no existia.
0: Ostres!
2: I aquesta zona de l'edifici, la coberta de dalt estava intacta.
0: No havia passat res, estava tot bé.
2: Estava este bloc perfecte i aquell bloc perfecte, derruït, però,
0: clar, però estava bé.
2: Però estava bé.
0: L'impressi, a veure, que per ahir darrere què es veu? Anem a veure. Ahir està el forn, no?
1: Ahir tenim la part de dalt del forn.
0: Ah, mira.
1: Ahir tenim la bovedada, que per això diuen que entraven per davant el pa, entraven per davant tot el gènere, claro. I així era ja la part del forn que està construït en bovedes i està...
0: Forn.
1: Forn tradicional. Este sí que és el típic que quan vas a una pizzeria.
0: Exacte.
1: I el diuen, és pizza tradicional, i veus un fornet allí en quatre rajoles, pues això seria lo gran, no? Este seria, jo crec que un dels forns més importants d'on tinguem de l'època.
0: Ostres, impressionant, eh? Mm-hmm. Quantes cases, Òscar, imagina, penses que poden tindre coses com esta així, on estem ara?
1: Sí, però estem comentant, des de que va aixir la notícia, pues, per exemple, el carrer Sant Josep, que aixer no fa molt, que també estava... Ell també té un forn tradicional dins. Dic, perquè a l'hora, estàvem comentant, no? A l'hora de vendre-ho, tens que dir-li a la propietat, no? Que, clar, aquest element tan bonic i que després pues, és tan patrimonial, no? Uh-huh. Que també, jo sé, a l'hora de fer ús per a la vida quotidiana, igual, si compres una casa, no gastes un forn així.
0: Alguna cosa faria, no? Però, clar, és un poc gran.
1: Un poc gran, però... Per això dic que sí que hi ha edificis, perquè antigament, pues, els mateixos forns estaven...
0: I ara què passarà en este forn?
1: Pues nosaltres l'acondicionarem, el mantindrem per a que no es deteriore més, i després ja la propietat pues, ja decidirà què fer en ell, si després ven la propietat o...
0: Això que faran
1: ja, sí, això és la propietat privada, i aleshores ells són els que decidixen què fer o què fer en l'immoble.
0: Doncs, amore, clar, és que és una pena, no? Tindre, és de veres que tindre una casa que ja no és ús de... ja no és un forn, ja no fa res, i tindre un forn ahí, pues clar, és complicat, però clar, és una pena també perdre una peça d'aquestes característiques.
1: Sí, per això dic que nosaltres quan vam poder llevar tot el ripio i vam poder veure en quin estat estava, que com veiem en la bòveda un poc sí que ha cedit per tot el pes de tot el ripio que li va caure damunt, però més o menys tot la resta de forn es conserva bé, i per això es va fer molta il·lusió, veureu.
0: Uh-huh. Carmen, jo no sé si pots gravar allà en eixa paret, hi ha una foto d'una verge en un marc que encara està penjada i allà ha quedat, saps? Això és una de les coses que a mi...
2: Dalt hi ha unes espardenyes.
0: Dalt hi ha unes espardenyes? A on? A dalt del tot?
2: Sí.
0: És que clar, això són els detalls que a mi em deixen com pensant. Com es viuria així? Qui viuria així? De quina manera viuria? No?
1: Clar, és molt tradicional. Pensem que era l'època tardofranquista i suposa que totes les cases, i així no ho veiem, no? En els nostres iaios, quan anàvem a les cases, pues sempre, en aquest cas, la Puríssima i el Cristo de l'Agonia estaven presents en totes les cases, i pues, depèn de la casa que fora. Si no, estava el Virgen del Carmen, estava altra... Depenent de la família, per això dic que s'ha viscut, no? En totes aquestes cases pues, van a tindre tots els resquicis d'aquesta societat que vivíem.
0: Doncs anem aixint ja, però, clar, volien vindre a veure este forn, que ja sabem que és el que van a fer des de l'Ajuntament. Mira, hi havia una màquina de
1: sí,
0: cosir també.
1: Sí, entrarien el que seria el gènere, però sí entrarien el per estar...
2: de respiradors.
0: Ah, mira, és de veres, estan així, clar, ja han de tallar, i per ahir este també és un respirador, clar, i ahir està Ahí el termòmetre. Este és modernet, este... Bueno, modernet, vull dir, modernet per a...
2: La boca, per a... La boca del Fortamé és moderna.
0: Sí, la boca del Fortamé té pinta de ser moderna, també. Però, clar, això abans del forn era una altra cosa, o seria una altra cosa, una casa, no sé si senyorial, però bo, després...
1: Sí, con... En l'escut està l'escut de la família, perquè és el... com diem, no? El patrimonial i de la conservació per façana, per això també vam tindre molta força per a poder actuar en esta vivenda per la façana que té.
0: Li preguntarem al Fred, a veure, vaig a veure una coseta perquè soc, a veure, això... Ah, mira, clar, és com la instal·lació de la amassadora, encara està ahí, encara està la...
1: Podeu preguntar a Gaspar, sí. Perquè ell ho haurà conegut, ell ve de família de forners,
0: clar.
1: I els seus iaios l'hauran utilitzada, segur que vos podrà dir que com és, com eren i què feien. I ara actualment, pel que dius abans de la pregunta,
0: sí.
1: Ara jo crec que seran la meitat, més o menys, quan entres al Fort de Gaspar, quan entres des de la part de l'esprindura de pa, esta a mà esquerret la tenen allí, l'amassadora, i serà pues, igual tres vegades més goteta,
0: sí,
1: que,
0: segur,
1: que la que veiem,
0: sí,
1: ahí.
0: És que és impressionant, a mi m'ha impressionat un poc quan l'ha vist, dic, hosti, això és molt gran, o sigui, quanta cosa hi feien. Bo, doncs ja hem vist tot el que volien veure i ja continuarem xerrant d'esta casa perquè volem conèixer ara la història que hi ha darrere, no només d'este forn i d'esta amassadora que han trobat en les obres, i estem, jo també ara tinc un poc de curiositat de com quedarà tot, saps? I què farà el propietari en ell, saps?
1: Clar, això és el següent pas, ara el que nosaltres anem a fer és poder consolidar tota l'estructura, tant d'esta part com d'esta que ja està més o menys acabada, i el que farem serà després pues, la propietat, pues, instar-li a que pugui actuar en aquesta part.
0: Òscar, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.

0: Alfred Bernabéu, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tots.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies per comptar amb mi. I les meves primeres paraules són donar-vos l'enhorabona.
0: Gràcies.
1: M'agrada molt este reportatge, pareixia que estaves en el lloc. Jo que conec la casa, perquè Vicent Penedès precisament, que va ser alumne meu quan era jovenet fa una eternitat,
0: sí,
1: en altra vida, em va veure pel carrer, per Santa Rosa, i em va dir, escolta, Alfred, tu això ho sabràs. I pregunta, diu, este escut, perquè clar, és important l'escut,
0: clar,
1: l'escut, com diia molt bé Òscar, el regidor, està protegit, i per això mateix vam poder actuar. I això de quina família és? I diu, pues això va ser de la casa de la família Òscar, que era una gran família. Però, claro, es mudarien ahí i segurament, com tu comentaves, el fort començaria a funcionar. I en la publicitat dels programes de la Puríssima,
0: sí,
1: i de molts cristians ja apareix en la relació dels forts que n'hi havia en un tient.
0: Sí. Clar.
1: I el que comentava Òscar, jo, que soc més major que ell, evidentment, jo sí que he anat de xicotet, en 5 o 6, 7 anys, sense cap problema. Nosaltres vivíem en el carrer 2 de Maig, molt propet, i precisament ma mare m'enviava a comprar, i jo recordo entrar, i precisament en l'entrada estava el que es diu on s'expedia el pa, no?
0: Ah, molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: N'hi havia, recorde, pues això, igual estava, eren estanteries de fusta, etcètera.
0: Pot ser, sí.
1: I el que em va causar molt la impressió, perquè em va dir Vicent, si vols pots entrar, diu, bueno, vale, jo soc de la Comissió de Patrimoni, però deixa'm un casc, perquè si no...
0: Clar.
1: Jo no entre, I a més, precisament feia 3 mesos que al costat precisament s'havia mort un accident que s'havia afonat. I la tasca que han fet ahir han sigut, vamos, impressionant, perquè no han pogut entrar màquines, ha sigut tot a mà, era perillós, i quan vaig entrar jo, el que tu comentaves, els detalls,
0: sí,
1: n'hi havia un calendari, no sé si està, de quan la casa estava viva, i estem parlant de finals del segle XX,
0: correcte,
1: del segle passat, quasi 30 anys.
0: Sí, sí.
1: La casa, si no s'habita, pues poc a poc les cases es queixen i al final, i l'Ajuntament no té prou diners per a bueno, sí que té diners, però moltes cases han hagut que implicar-se de forma directa a l'Ajuntament, de forma subsidiària, com deia Òscar,
0: sí,
1: i això és un laberint burocràtic, perquè clar, jo no sé de qui és el propietat.
0: Clar, és que hi ha una propietat.
1: Sí, claro.
0: Que no fa res, vull dir, que no posa
1: sí, els mitjans suficients.
0: Els mitjans suficients per a fer.
1: Sí, però això, i el carrer Santa Rosa és un dels carrers que, vamos, que estan millors conservats,
0: sí,
1: d'aquella zona.
0: Sí, sí.
1: És a dir, el carrer Santa Rosa precisament diu Santa Rosa perquè està al costat de lo que era el convent dels dominics. Que estava proper de la previsora, i Santa Rosa està darrere. És a dir, quan el convent dels dominics, que era molt important, es funda, on tinguin, en el segle XVI creix la població, i els carrers pugen cap a dalt.
0: Val.
1: Puja Tomàs Baix,
0: val,
1: puja Sant Vicent, que es diu Sant Vicent per casualitat, no per casualitat, perquè el convent era el dia de Sant Vicent. Santa Rosa, que era un altar que dedicaven els dominics, i... Claro, estem parlant d'un entramat, el que deia Òscar, de molta gent que vivia ahir. El carrer era viu. Ahir sol es queda, en el carrer Santa Rosa, i no vaig a fer publicitat, un establiment que fa...
0: Pots fer publicitat. Pots fer.
1: Bueno, és tradicional, és Medina. Sí. Medina, que ha tingut l'obrador ahir.
0: Correcte.
1: I els carrers que no tenen vida, que no viuen, al final moren.
0: Moren.
1: Què s'ha fet del carrer Major? El carrer Major, que era l'artèria comercial d'Ontinyent, pues és el que n'hi ha.
0: Això és un tema preocupant. Mira, jo que vinc de fora, jo crec que és un tema preocupant i que hi havia que tractar-lo d'alguna manera. Jo tractarem més avant, jo crec que així a la ràdio, perquè a mi em dona molta pena passejar pel Poble Nou, per aquests carrers que tu dius, i veure que queda molt poquet. És que queda molt poquet viu. I això és deixar morir una història d'un poble. Què te vaig a dir a tu, que no sàpigues?
1: Sí, el problema no el tenia

0: com en altres poblacions, és que és un dònut, és a dir, està buit per al centre i per fora està creixent.
1: Està creixent, clar.
0: Està creixent.
1: Clar. Si tornem a eixa casa, eixa família, la família Osca, has dit, quin pes tenia aquella família dins de l'Ontinyent de finals del segle XIX?
0: Uf, seria el final del segle XIX, no?
1: I abans.
0: Però, a veure, és Osca, eren ciutadans en el segle XVII ja.
1: Sí.
0: Ciutadans vol dir que eren de l'oligarquia urbana, no van arribar a ser nobles, però estaven quasi en el mateix estatus. Era una família rica que tenia propietats. I és que si comença a parlar de Osca...
1: No, parla, no. Parla. És que de veres que quan jo estava allí dins... Clar, primer tu veus que està l'escut nobiliari i ja saps que allò perteneix a alguna família. Però després ja quan estàs dins, a mi és que m'agrada molt, bueno, m'agrada, sí, m'agrada, imaginar-me com es podia viure dins d'eixa casa.
0: Home,
1: i ja no parla del forn, que ja pots tindre una idea més o menys. Però abans, eixa família...
0: És Òscar, estaven relacionats en totes les famílies nobles d'Ontinyent, els Blascos, Colomer, no acabaríem, no acabaríem. I, clar, es casaven entre ells.
1: Clar, en aquella època.
0: Els estaments socials eren estancs.
1: Sí, sí, total.
0: Eren estancs.
1: Total.
0: I era l'exemple que posava jo en un crim que va ocórrer en 1846, la setmana passada, com vaig explicar la ruta dels crims.
1: Sí, sí, sí.
0: I resulta que, per exemple, una dona, que li dient Mariquita Fita, Fita també és noble, es va casar en Miquel Gil, i Miquel Gil era obrer, era albanyil. I què va passar? Pues eren uns desclassats.
1: Clar.
0: Ni ella podia portar a l'home a les reunions dels nobles, ni ell podia portar a la senyoreta. Estem parlant d'una mentalitat, Miquel,
1: sí,
0: completament diferent.
1: Claro, que no
0: encara que ara no n'hi ha noblesa, ara l'estatus el marca els diners.
1: Això és de veres, sí. Però la família Osca, tornem ahí.
0: La família Osca, per exemple, ocupava llocs de govern en Ontinyent.
1: Ah.
0: La família Osca, en el segle XVIII, tenia era un regidor perpetu.
1: Mm.
0: El segle XVIII els Borbons van dir, no, res... El sistema foral valencià era que cada any en una bolsa, com fan a Sant Antoni, tragueren tres jurats. El primer mirem la bolsa, jurat en cap, segona bolsa, jurat segon, tercera bolsa, jurat tercer. I eren, vamos, no estava mal, eren 48 que es repartien el pastís.
1: Val.
0: Bé, vale, vale. Però és que en època borbònica ho van reduir a 9 i de forma perpètua. Entre ells estava la família Osca, clar.
1: Ah, pues. Clar, quantes... Jo li preguntava al regidor abans, en el reportatge este matí, quan hem anat, quantes cases hi haurà al barri que tinguin molta història entre les seues parets?
0: El tenen, i n'hi han sorpreses.
1: Per exemple?
0: I n'hi han sorpreses. A veure, a meitat del segle... dels anys 90, a Treforn.
1: A l'Altreforn, sí.
0: A Treforn. És, jo sé per els documents, perquè Ontinyent és Vila Reial i per tant el senyor és el rei.
1: Uh-huh.
0: I cada any els fons paguen un impost.
1: Val.
0: Es diu un cens.
1: Val.
0: Vale. Bé, és que
1: un impost.
0: No volem donar
1: ni son.
0: La qüestió és que n'hi havia dos en la vila. Vale. I un d'ells va ser durant molts anys propietat d'una família que es deia Cucó.
1: Val.
0: Què va passar? Pues lo mateix, va caure a la casa i els veïns van dir sí, ahir n'hi ha un forn, igualet.
1: Ostres.
0: L'Ajuntament va actuar i de forma provisional, i això fa ja més de 30 anys, va posar una espècie de coberta provisional. I ahir el tenim, en el carrer Major Trinitat, darrere, ahir està el forn encara. Què s'ha d'actuar? Sí. El que passa és que, claro, a mi em diuen els regidors, i tenen raó, els recursos, Alfred, són finits.
1: Clar.
0: Finits. N'hi ha, per exemple, el molí descalç, que fa poquet va ser notícia.
1: Sí, sí, sí, que va ser vandalitzat. Vale. Sí.
0: El molí descalç, el que és el molí, sabem que a meitat del segle XIV ja existia. Ell posa 1415, perquè jo li vaig dir, mira, 1415 ja paga aquest impost. I es dia enmig, muntanya, durant molt de temps, perquè era part del propietari i al final descalç.
1: Mm-hmm.
0: què fem en això? Això de l'Ajuntament. Pues jo li donaria ús, però una cosa és que jo diga i altra cosa és que ells puguen fer-ho, eh? Però n'hi ha que tenen la voluntat de preservar el patrimoni, en aquest cas etnogràfic. L'amassadora, sí, sí. No. Molt bé. Però tu tens una col·lecció del metge Paco Galiana que va cedir a l'Ajuntament de molts objectes que ara no es gasten, estem parlant de sàries, de pesos, d'instruments, que estan depositats en l'almacén. No estaria mal continuar la ruta dels museus, museu tèxtil, i baix el museu etnogràfic i ensenyar-lo, donar-li vida.
1: Bona idea, la que acabes de donar. Imagino que serà la primera vegada que has dit aquesta idea.
0: No, ells segur que ho han pensat.
1: Ho han pensat, bueno, no ho sé, però crec que és una molt bona idea de posar en aquest molí descalç aquest museu etnogràfic, perquè hi ha material i perquè hi ha coses que es poden posar ahí.
0: Home, en vida, el Alejandro Descalç, que el vaig conèixer jo, va ensenyar molt ben orgullós el seu molí. De fet, jo he escrit diversos articles sobre el molí Descalç. Sorpreses.
1: I tant. I de segur que hi ha més sorpreses i que podem parlar d'elles. I si podem fer-ho abans de que tinguen que entrar perquè ha col·lapsat un edifici, millor, perquè això voldrà dir que entrem a temps de continuar tenint el nostre patrimoni viu, que és molt i molt interessant. Alfred Bernabéu, com sempre és un plaer, gràcies per haver vingut.
0: Gràcies per cridar-me.
1: I tornarem a parlar, una abraçada molt forta. Gràcies, adeu.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Más información al Museo del Textil d'Ontinyent.
4: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
5: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
4: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
5: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
6: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
7: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales para personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: I així continuàvem xerrant amb Alfred Bernabéu a micro tancat, perquè hi ha moltes coses per descobrir d'Ontinyent i de tota la comarca, però anirem poc a poc des d'ací, des de l'Ull per Ull Ontinyent, Vall del Baida, descobrint aquestes sorpreses que deia el bo d'Alfred. Estem a punt d'arribar a les 2 del migdia, això ara arriba la informació nacional i internacional amb l'hora 14 i després la informació de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda a l'hora 14, Ontinyent, Baida, Albaida.
9: Les foren una gran batalla, una única i gran batalla.
1: Nosaltres tornarem demà, si no passa res, i el temps ens deixa. Gràcies per estar ahí escoltant la ràdio. Gràcies per escoltar la SER. I recordeu,
10: sigueu bones persones.
1: Adeu, fins demà.

Molt bona vesprada. En uns minuts donem inici a Ser Deportiva, ara sí a Ràdio Ontinyenta, sí a la SER, última setmana de la nostra edició local i comarcal d'aquest programa esportiu, on des de les 3:20 fins a les 4 de la vesprada us portarem tota l'actualitat. Bueno, una actualitat que va ocupar gran part del programa, perquè avui tenim dues entrevistes d'allò més que interessants. Hem parlat amb Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, que es contarà com estan les coses a hores d'ara. I, com no, com estan les coses pel que fa a l'efecte arrossegament. Depenem del Llevant B o de la Nucía per a salvar-nos. Tindrem que pujar un dels dos equips a la segona federació. I després parlarem amb el Benigànim, amb Pep Llopis, perquè cal saber com s'està plantejant esta pròxima temporada, la 26-27. Tot això i més qüestions les anem a comentar a les 3:20, on toca fer ixe repàs a l'actualitat dels clubs Vall d'Albaidins. En una estoneta ens trobem a les zones de la SER. Fins ara.

0: allí en Argeneta, pues la gente, 5 o 6 directius que som, pues estem volcats allí, estem, jo n'hi ha voltes que pense que estem massa damunt de, dels jugadors, que intentem mimar-los massa o algo, i els jugadors joves no pensen molt, pensen en qualsevol equip, ah, és que en donen molts diners i tal, i després el segon mes ja l'han cobrat i tal, no ho valoren, però bueno, és, això és el món del futbol i més en aquestes categories.
1: Què esperes per a quan iniciem esta pròxima temporada? Què esperes que sigui la meva primera pregunta quan tornem a xerrar?
0: La primera pregunta m'agradaria que em digués, bueno, estem en tercera divisió, i això és la primera. I després, pues, suposo que tardaràs en quidrar-me, perquè ara, pues...
1: Ah, tanquen una tele del Chiringuito, ja, divendres també, tanquen ja.
0: I tal, i entonces... Pues,
1: no, però te cridaré. Quan certifiquem ixa permanència en tercera federació, te cridarem. Per al programa de les 12 i 20, però bueno, igualment 12 i 20 també està bé.
0: Tardaràs un mes, però bueno. I després que em preguntes, pues, el tema de la plantilla i tal, que puga dir-te, pues cos tècnic, jugadors i coses d'estes.
1: I lo de la resposta ja ens ho deixem per a quan arribi setembre, que jo espero tant de bo que puguem tindre de nou una situació tan il·lusionant i que es pugui convertir així. Jesús, molts ànims, això és el primer de tot. Crec que tots i totes estem ahí en els punys apretats per a que qualsevol dels equips que arribi a aquesta hipotètica final de la promoció aconseguís que guanyar i que continuem un any més en la tercera federació, que és la que se mereix aquest poblet de la Vall d'Albaida, que mira on el tenim. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, un abraç.
2: En Laval d'Albaida la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos. Queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.

0: Continuem en el nostre cert deportiu, on tinguem la Vall d'Albaida, recta final d'aquest programa, d'aquesta jornada de dimarts. Bueno, com bé saben, continuem posant el focus en aquestes valoracions de temporada i com estan les coses a hores d'ara per acomiadar nosaltres també esta temporada radiofònica d'este cert deportiu, edició local i comarcal. Bueno, fem parada en la Lliga Comunitat. En primer lloc, vull que deixa clar a tots els oients i com no que també hem parlat amb la nova junta directiva de l'Olleria, equip que ha de ser de Lliga Comunitat d'aquesta temporada. I bueno, com bé saben i com bé us avançava un servidor, ha entrat una nova junta directiva a l'equip Vidrier i a hores d'ara encara estan en aquests tràmits burocràtics de confecció de tot el que va ser aquesta estructura, aquest organigrama, així que et caldrà esperar un poquet per a poder conèixer aquesta junta directiva en antena. Nosaltres estarem molt pendents d'aquesta actualitat i d'aquest equip, tant esta temporada, tot aquest estiu, com esta temporada 26-27 en primera valenciana que enceta aquest equip. Si continuem en Lliga Comunitat, sobretot contents per el que va poder aconseguir el Benigànim en la última jornada de competició. Ja queda un poquet enrere, aquest partit davant del Carcaixent, deixem empat a 0, però bueno, clar està que amb la permanència ja assolida, se tindria que fer una promo moció d'ascens, doncs tenim un poc més de temps per a poder planificar esta nova temporada i ja coneguem que han hagut reunions de diversos tipus per allà consolidar el que va ser esta temporada 26-27 i realitzar un projecte doncs, que ens permeta pues, salvar les castanyes i que no es passi el que ens ha parlat esta temporada. Ja saludem al membre de la junta directiva, Pep Llopis, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Pep, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, molt bon dia, molt bona vesprada, Tomàs. Pues bé, molt bé, per així a intentar és començar el que mos ve endavant.
0: Exacte. Bueno, Pep, en primer lloc, com estan aquestes setmanetes ja de relax? Podem dir-ho que un poquet millor i jo crec que més tranquils, no? Respecte a com vam acabar la temporada.
1: Hombre, pues tu diràs, perquè el partit de Carcaixent va ser un partit molt... Ens va afectar molt en tema de lo que és el patiment dins del mateix partit, perquè vas a veure més l'ambient que n'hi ha allà.

0: el camp a tope, van de música, el resultat en empat era favorable, però clar, l'equip que ja apretava, clar. I sabien que en un moment donat o altre podia vindre el gol, i van sofrir molt, la veritat que van sofrir molt, van tindre molta sort que, este, que el Christian va estar impressionant, la veritat, el xaval va fer un partit molt bo, i la veritat, pues, al final del partit, pues, mira, m'ho van dur l'empat, perquè ahir nosaltres inclús mateixa n'hi ha moments que queríem més que el Novelda de poder guanyar el Tàder, que nosaltres poguérem acabar empatant allí,
1: sí.
0: Però al final van tenir un partit seriós, van tindre en alguns moments alguna dificultat, perquè aquí van tindre alguna cosa que altra va fer gol, nosaltres també, en una de Javi Balbastre, però el sofriment va ser molt gran. La veritat que el sofriment va ser massa gran. Mm. Al final s'ha aconseguit i ara, pues, la veritat que el relax i la pau, pues, ha tornat a nosaltres.
1: Ha tornat. I jo crec que torna en el millor moment possible per a realitzar aquesta planificació i per lo menos tindré el cap un poc més despejat, sense mal de cap, de si baixem, de si pugem, de si promoció, de si no promoció. I crec que a hores d'ara, tot este temps, este apartat d'estiu, de post-temporada, doncs ara arriba el moment de començar a confeccionar de com estan les coses. En primer lloc, Pep, preguntar-te per com no, si ja s'ha realitzat una valoració conjunta de tot el que ha sigut esta temporada 25-26 entre el que és junta directiva i cos tècnic. Després te preguntaré com no per si vols contestar molt ja per la continuïtat o no de Jordi Vilaplana, de com estan les coses.
0: A veure, si es comencem per lo de l'any passat, pues, ja sabem que el projecte que nosaltres fem sempre és un projecte que el considerem ambiciós, un projecte per a no patir massa des de la categoria, com bé sabeu, com bé saps que l'any passat, pues, a part de la gent que teníem, pues, vam intentar reforçar-nos en gent de més categoria, va estar Rafa Tassí, va estar Christian, va estar Diego Cambra, ens vam reforçar també a l'Oi, però a vegades per els projectes es fa d'una manera en què creus que vas a estar prou còmode, que vas a funcionar bé i pues, patixes per diversos motius. Ja sabeu que van tindre moltes lesions a principi tot i es va convertir això en un patiment durant quasi que tot l'any. Però bueno, ens estarem estet d'una altra manera i amb la mateixa il·lusió i anem a veure. I m'has preguntat per lo de Jordi.
1: Sí,
0: Jordi, a veure, Jordi, pues, causa baixa, vaig estar parlant amb el Xi, vam parlar del tema i van considerar que devien de canviar. Entonces, quan nosaltres decidim el tema de l'entrenador, sempre fem una reunió, el que és la junta directiva, ¿vale? Ho posem damunt la taula, cadascú aporta la seva opinió, valorem tot, contactem també amb jugadors, valorem també el que anem a fer un poc, i entre tot, pues, al final es va decidir, pues, prescindir de Jordi. Van parlar en la meva sobre el tema i al final pues, les vam entendre tot, vam crear un acord de tot i la veritat pues, que s'ha tancat el tema de bona manera.
1: Doncs ens alegrem també en aquest sentit, la veritat, i desitjar-li com no la major de les sorts a la
0: Roda
1: de
0: Llor.
1: Faltaria més. Això sempre cal destacar-ho i que tot quede en bones condicions, és el millor per a ambdues parts i per al futbol Vall del Baidí. Faltaria més. Bueno, Pep, em ve el cap a mi ara i, clar, me l'has deixat a mi com una assistència de Ramonet de cara a l'àrea, que m'has deixat soles davant del porter per a fer-te la pregunta. A hores d'ara, com està la part de començar a construir aquesta casa de la temporada 26-27, el Sant Damis, diria jo, l'entrenador. Ja tenim algo pensat? Com està des de la situació? Sí.
0: A veure, anem a fer... primer hem parlat de la Junta, ja vam tenir una reunió pel ser del tema, farem algun tipus de canvi des de l'estructuració de la mateixa Junta.
1: Okay.
0: Vale? Hem començat a formalitzar les coses, hem tingut contactes, ja que has nomenat a Ramonet, ni s'ha deixat del passe. Ramonet va ser un dels que va ajudar en aquesta etapa del Benigani a la consolidació de l'equip, en companyia també de l'entrenador que vinga. I la veritat, pues, anem a començar ja. Sí que hem parlat ja i hem tingut coses vistes ja, hem tingut contactes ja amb la persona que podria ser el nou entrenador del Benigani i pràcticament, si no falla una executiva cosa o una executiva tonteria, pues, possiblement el tindríem ja pràcticament fet. I a partir d'ahir, pues, la persona que vinga, l'entrenador que vinga, pues, també serà un poc l'encarregat de les xicotetes saltes que ens falten o de complementar l'equip en les zones i en les posicions que falten, que sí que hi ha l'artífice de fer-ho. i es comencen a treballar. El que sí que et puc dir que tornarem o intentarem tornar a fer un projecte d'ambició per a que l'equip, no vull dir que puguem fer per un xoc ser campió, però sí que puguem estar en una zona mitja tranquil·la de la taula, per lo menos, i a partir d'ahí per a veure què ve. I jo crec que en un dia, dos, dies, tres, el tema de l'entrenador estarà ja consolidat i ens posarem mans a l'obra ja per formalitzar l'equip.
1: Doncs esperem a veure si esta setmana, que també l'última setmana del nostre programa esportiu, doncs podem confirmar també aquesta arribada del nou entrenador del Benigànim. Ens alegraria moltíssim també, la veritat, conèixer que estan rodades les cosetes. Per altra banda, per preguntar-te un poc pel tema dels jugadors, suposo que això fins a que no estigui l'entrenador no es parlarà molt, o teniu alguna idea des de la junta directiva de jugadors que poden continuar la pròxima temporada, de pilars que tenim?
0: Home, jo el tema així el tinc també un poc ja parlat. Sí que tinguem en el cap i en el pensament la gent que creguem que s'ha de quedar, vale, estem ho sabent un poc. Tinguem algun problema també en algun jugador que per motius d'estudis, de treball i de coses es sent molt mal, perquè té per exemple un exemple, per exemple l'exemple d'Adrià, el central, pues, el xic que està tota la setmana en Alacant, i li ve un molt mal el poder vindre. L'any passat ja va vindre pràcticament només els divendres. O sigui, de no ser coses d'aixes, però el que és la base de l'equip, que nosaltres l'any passat ja vam tindre, vale, anem a mantindre-la, i després sobre el compliment d'aixa base que nosaltres tindrem, pues, si falten 6-7 jugadors pa una posició en concret, pues, serà el que el nou entrenador complementarà. I portarem de la millor manera possible. Si s'acoplen a les nostres condicions i hi ha un acord, pues, complementarem en aquestes 5 o 6 posicions o 7 que falten i farem un equip, crec que, competitiu.
1: Quin missatge li enviem a l'afició que ha patit tant esta temporada, Pep?
0: A veure, pues, el missatge que jo us dic sempre és el següent. Ells saben que nosaltres sempre intentem fer un projecte bo, sempre. Tots els anys intentem fer un projecte bo. L'any passat va eixir el que va eixir, intentant fer-lo i reforçant en posicions que feien falta, i de més nivell. I hem patit el que no està escrit, tant nosaltres com l'afició. El que vull donar-los és una tranquil·litat de que la Junta Directiva va seguir el mateix camí, que anem a intentar fer un projecte ambiciós igual, vale? I que quan vegin els primers moviments que n'hi haurà, els primers fitxatges, les primeres coses que veuran, diran que hi veuran i comprovaran de que este ben, és de que la Junta que actual i la que ha hagut sempre, pues, farà un projecte d'inversió perquè de cara al Benigànim pugui estar en les posicions més amunt de la categoria, i hem d'entendre tots també, amb nosaltres d'afició, que estem en una categoria que podria ser un poc superior per al poble, no? que tenim. Però com som tan ambiciosos, doncs mira, estem ahí i ens han clavat en aquesta categoria i ara, mira, ja no puguem fugir. Però que es doni tranquil·litat, que estiguin tranquils, que per falta de treball i de ganes de la Junta Directiva no serà. Segur que no.
1: Que important era això de no tindre sostre, i sobretot en el món del futbol. Que important i que vital és. Pep Llopis, moltíssimes gràcies per atendre'ns, com no, gràcies per passar pel micròfon de la Ser al llarg de tota la temporada. Tot un plaer parlar amb tu i amb tots els membres que han passat pels micròfons de la Ser al llarg d'esta 25-26. I com no, esperem que arriben aquestes notícies pronte, que ens agradaria molt contar-les. Gràcies.
0: Hola, pues vale, gràcies a tu i hasta l'altra, aquesta que mos deixem, vale? I quan sàpiga una coseta més te la comuniqui, no patisques. Vale?
1: Moltes gràcies, que vaig a bé.
0: Adéu. Vale, adéu, adéu.
1: I arribem ja al final del nostre programa recordant-los que poden recuperar totes les entrevistes que estem realitzant, aquestes entrevistes especials de valoració i també de futur als diferents entitats i clubs de la nostra comarca al web de Radio Ontinyent Cadena Ser.
2: Así sea. Luego estaremos atentos. Buenas tardes, gracias.

0: Hola, què tal? Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deportes, així a Ràdio Ontinyent, així a la Ser en aquesta jornada de dimarts. Ja us avança que demà no tindrem aquest espai esportiu, recorden que tindrem carrusel deportivo, final de la Conference League, ja saben, Rayo Vallecano davant el Crystal Palace, autèntic partidàs. Es convidem, com no, a seguir aquest esdeveniment esportiu a les zones de Ràdio Ontinyent, cadena Ser. Bueno, pel que fa al dia d'avui, a veure, han escoltat avui en Ser Deportivo Ontinyent la Vall d'Albaida, dos entrevistes de les quals podem traure diversos titulars. Bueno, les coses a Atzeneta estan bastant complicades perquè fins a que no finalitzen els play-offs d'ascens a segona federació no es sabrà si l'efecte arrossegament afectarà o no a l'equip del Regit. A hores d'ara, Llevambe i la Nucía s'enfrontaran en eixa final autonòmica. Per altra banda, cal destacar que ja coneixem el rival del Castelló de les Jarres en el marc d'eixa promoció d'ascens a segona valenciana. Serà el Tous. Partit d'anada allí, partit de tornada a casa, a Castelló de Rugat, a la Gerreta. És a dir, que hem tingut un sorteig favorable en aquest sentit. No molt favorable pel que fa a les condicions del camp del Tous. Gespa natural. Caldrà tindre-ho en compte i deixar l'eliminatòria viva de cara a aquest últim partit de tornada, a aquest partit de tornada. Recordar-los que estan en pendents d'aquests horaris i es tractarem de publicar el més pront possible quan ja coneixem aquests horaris confirmats per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Bueno, ràpidament contar-los que ja ha finalitzat la temporada per als equips des de la primera fins a la tercera valenciana. Recordar-los que el Llutxent ha quedat quart després de l'empat a un davant el Gandia i aquest final agredolç per al conjunt de Roberto Carlos, que es va quedar a les portes d'eixa promoció d'ascens després de la derrota davant el Simat 1-2 a casa, a la Plana. També contar-los del Deportivo Ontinyent, que s'han acomiadat d'esta 25-26 amb victòria. Ho va fent per 2-1 davant el GMC i també vius i amb la permanència assegurada. Desena posició per a l'equip de Rafa Cebrián. Per cert, l'entrenador del Deportivo Ontinyent no continuarà la temporada que ve dirigint a l'equip amateur. El desitgem la millor de les sorts. En la segona valenciana també volem destacar-los que l'Agullent s'ha acomiadat també d'esta temporada. Recorden que ha quedat com a cuer l'any que ve militarà en la tercera valenciana i va caure per 0-5 a casa al Juan Vidal davant l'Alcúdia de Crespins. I en la tercera valenciana, com bé saben, el Castelló de les Jarres amb eixa victòria 1-2 i el resultat de l'Alcoyano B ha aconseguit eixa promoció d'ascens, segona posició per a l'equip de David Fenollar. Per altra banda, també es va acomiadar la Yalo amb victòria, també ho va fer l'Albaidense i el Bocairen va guanyar 2-1 al derbi de la Vall d'Albaida davant el Montaverner i aconseguís així, assolís així ese campionat de Lliga que va aconseguir la setmana passada eixa a l'Iro davant el Navarrés. Els donem l'enhorabona, com no, com no. Gran alegria per part dels equips de la Vall d'Albaida. Avui el que es toca és centrar-nos en com no, en tota aquesta actualitat, en les claus i sobretot repassar aquestes declaracions que ens han deixat Jesús Soler, director esportiu de la Geneta, i també Pep Llopis, directiu del Benigànim, en relació al futur del club. Agafem aire i ens centrem en aquestes qüestions i en aquests titulars que ens han deixat.
1: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
2: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que...

0: Bueno, i en primer lloc vull que escolten aquestes declaracions de Jesús Soler, el director esportiu de la Generalitat Unió Esportiva. Bueno, és un àudio llarguet, són 2 minuts d'àudio, però crec que resumeixen a la perfecció tot el que ha passat al Regit al llarg d'esta temporada i quina és la situació actual a hores d'ara. Caldrà esperar al que passe en aquests play-offs d'ascens a Segona Federació per saber si continuem o no un any més en esta categoria. Si l'anuncio llevan bé amb 2 equips, un d'ells no puja, faria que la Generalitat baixara directament de categoria per l'efecte arrossegament, és a dir, per el descens de Segona Federació a Tercera Federació, tant de Torrent com de Castelló B. Així estan les coses al Regit, ens ho ha contat Jesús Soler, a Ser Deportivos.
1: És molt difícil perquè tu ara vas a buscar jugadors i el primer que van a dir-te, pues, n'hi ha jugadors que volen jugar en Tercera Divisió i n'hi ha jugadors que volen jugar, que estan jugant en Lliga Comunitat però que també volen jugar. Entonces és un problema i greu, tant a nivell de jugadors com a nivell de cos tècnic. Perquè tu ara vas a buscar a un entrenador, si l'entrenador dirà a on tinc entrenar, i els jugadors diran el mismo. Pots estar treballant en el tema dels jugadors, concretar en ells, pues, en el tema de que si en Tercera Divisió continuem, pues tenen, bueno, per fer un contracte i per fer el que siga, i el cas que tinc que baixar, pues el contracte este, pues que no valga. Però és molt difícil, al final tens que buscar, pues, jugadors de la Lliga Comunitat, però jugadors de la Lliga Comunitat que tinguin il·lusió per muntar la Tercera Divisió, que és una de les coses que n'hi ha jugadors de la Lliga Comunitat que poden jugar perfectament en, sí, en Tercera. I entonces el que volem és, si et dic, sistema de Lliga Comunitat, fer una plantilla il·lusionant i intentar muntar, que va ser molt difícil perquè la Lliga Comunitat també és complicada, però bueno, tens que començar, no pots estar esperant des de final de juny a confeccionar una plantilla, perquè a final de juny els jugadors, la majoria, el que volen és agarrar juliol, un mes i pico de, o el que siga, i estar tranquils, tindre equip, però bueno, és el que n'hi ha. Si vol gent esperar-se o el que siga, pues, tenen que manejar-se.
0: Situació complicada, la veritat, no cal negar-ho. I, bueno, estarem pendents d'aquesta actualitat de la Geneta, faltaria més, però també estem molt pendents del que passa a Benigànim, perquè pot ser, el més segur és que siga el primer equip de la Vall d'Albaida que confirme qui serà la seva primera pesa en la temporada 26-27, és a dir, l'entrenador. Ja ens ha confirmat Pep Llopis, directiu de la Junta Directiva del Benigànim, que s'espera que entre demà i divendres coneguem el nom del nou entrenador del Benigànim. Jordi Vilaplana, per cert, no continuarà en les files del conjunt ganxut. Escolta'm a Llopis.
2: Primer hem parlat la Junta, ja vam tenir una reunió un poc seriosa del tema. Farem algun tipus de canvi des de la estructuració de la mateixa Junta. Okay. Vale, hem començat a formalitzar les coses, hem tingut contactes, ja que has nomenat a Ramonet, ni s'ha deixat del passe. Ramonet va ser un dels que va ajudar en aquesta etapa del Benigani a la consolidació de l'equip, en companyia també de l'entrenador que vinga. I la veritat, pues, anem a començar ja. Sí que hem parlat ja i hem tingut coses vistes ja, hem tingut contactes ja amb la persona que podria ser el nou entrenador del Benigani, i pràcticament, si no falla un executiu cosa o un executiu tonteria, pues, possiblement el tindríem ja pràcticament fet. I a partir d'ahir, pues, la persona que vinga, l'entrenador que vinga, pues, també serà un poc l'encarregat de les xicotetes saltes que me'n falten, o de complementar l'equip en les zones i en les posicions que falten, que sí que hi ha l'artís i s'ha de fer-ho. I ahir ja es comencen a carregar. El que sí que t'he pogut dir que tornarem o intentarem tornar a fer un projecte d'ambició per a que l'equip, no vull dir que pugui fer promoció o ser campió, però sí que puguem estar en una zona mitja tranquil·la de la taula, per lo menos, i a partir d'ahir podrem veure què ve. I jo crec que en un dia, dos dies, tres, el tema de l'entrenador estarà ja consolidat i ens posarem mans a l'obra ja per formalitzar l'equip.
0: Ja han escoltat com estan les coses. Recordar-los que demà en Ser Deportivo Sontinyà a la Vall d'Albaida ens centrarem en el panorama poliesportiu. Farem un repàs a com estan les coses en tots els esports de la Vall d'Albaida i, com no, saludarem els protagonistes al llarg de les pròximes jornades i de cara a aquest estiu, que n'hi ha competició. Recorden, nosaltres ja pararem esta temporada radiofònica, aquesta edició local i comarcal de Ser Deportivo Sontinyà en la Vall d'Albaida este divendres. Gràcies per estar al nostre costat.